Al meu poble la gent compra al mercat cada dijous. Botifarres, llonganisses, sardinetes, floricols. Compren penques i cacaues, carabasses ben torrades.

0: conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda, on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego. Look what you've
2: done. T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

intenta recordar la marc final. Mirada encara tendra.

on la nit era més oscura i més llarga. L'esperança era una foguera on cremàvem

el sol brillava, aixecat en el llit, la dona al costat, en els ulls sentiments, els colors embriagaven.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

que queda escrit. He nascut, he viscut i val la pena.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Som la teua veu. Ràdio Pego.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

música. És passió. És...

0: Obrim l'espai de Psicologia a casa. Saludem a la psicòloga Paula Sanlucas. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Mari Carmen.
0: Benvinguda al programa. Paula, avui parlem de la importància de les amistats en l'adolescència.
1: Exacte, parlem un poquet, no?, en la línia de l'altre dia que també parlàvem d'adolescents, doncs avui ens toca un poquet l'àmbit social, no?, que és una part també molt important, sobretot per als adolescents.
0: Perquè bueno, ja són importants. Perquè són importants les amistats en l'adolescència.
1: Això és el punt, no?, el per què són importants. Pues, bueno, l'adolescència comença, ja vam dir, a una edat prou temprana, 10-13 ja estem en l'adolescència. I, bueno, al final, el nostre apego, no?, sempre ha estat en la nostra família, que ha sigut, pues, el nostre refugi, qui soc jo des de la meva família, tinc un rol, pues, molt ben assignat. Però ara passa, no?, que canvia el foco i canviem a que els nostres iguals passen a ser la nostra referència emocional, social, de seguretat, vamos, els que podem acudir moltes voltes, no?, antes que els nostres pares en certs temes. Entonces és molt important perquè ahí estem construint la nostra autoestima. El nostre cervell, no?, està pues, modificant-se per a poder encaixar en aquest grup, per a poder desenvolupar-nos com a persones adultes, i tot això és un procés complicat i que és molt important.
0: És com que els pares passen a ser el passat, no?, i les amistats són el present.
1: Sí, un poquet així. És com si passaren més a un segon plano,
0: sí,
1: perquè estan, vull dir, no ens oblidem, no?, dels pares, però passen com al primer plano les amistats. D'ahir, pues, moltes vegades els comentaris de, pues, per exemple, si la meva amiga té una roba X, ai, és que jo no tinc res de roba perquè no sé qui té una blusa molt xula, jo no tinc res que posar-me, o si algun amic meu se li dona bé algun esport. Ai, pues és que jo, a mi no se me dona bé ningú esport i no valc per res. Totes aquestes frases les veig molt en la clínica i moltes voltes és perquè al final hi ha molta comparació, no?, perquè tu vols encaixar en aquest grup, tu vols pertànyer a aquest grup. Entonces és complicat moltes voltes trobar el punt mig entre estic creant la meva autoestima, me deixe portar, no?, per les influències dels meus amics. És un punt un poquet complicat a voltes.
0: Però per què arriba a aquesta edat, l'adolescència, i se prefereix estar amb una altra gent de l'edat que amb la família, que és d'on vens, on tens la costum d'estar?
1: Totalment, perquè al final el cervell s'adapta a les situacions, no? Entonces, si nosaltres ja estem en una edat en la que l'àmbit social comença a ser important per a mi, per a desenvolupar-me com a persona, instintivament vas a tindre molt apego en aquesta part i vols voler tindre amics, vols ser acceptat, vols poder desenvolupar aquesta identitat, no?, en els teus iguals, perquè els teus pares ja els tens, vull dir, aquesta part tu ja la tens com un xec, no?, que
0: sí,
1: dic jo, això ja ho tens tu superat. Però la part social és la que a mi em va ajudar a desenvolupar-me en certs aspectes que en la meva família ja he desenvolupat. Pues, per exemple, per a tindre parella, per a tindre pues això, gent per a poder eixir el fin de setmana, poder tindre àmbit social un poc més desenvolupat. Tot això me ho dona, aquesta part social.
0: I el que tu has dit ja, repetit crec que en dues ocasions, ser acceptats.
1: Ser acceptat. Que difícil és el no ser acceptat en algun lloc i quina necessitat tenim, no?, de ser acceptats. Perquè al final això és o estàs dins o estàs fora. Se veu un poc així a moltes voltes. I així també és important, pues, recalcar-los, per exemple, als nostres fills, a les nostres filles, que tampoc és important la quantitat d'amics que puguem tindre. Perquè ara, el que parlàvem l'anterior setmana, no?, les xarxes socials, quan més amics millor, quan més me gusta millor, quan... Al final, el que hem de buscar són relacions sanes en els nostres amics. Me dono igual que siguin dos que siguin deu. I això també moltes vegades és una cosa important a tenir en compte.
0: D'ahí ve també el saber tindre o triar unes bones amistats.
1: Totalment. I molt complicat també el saber, no?, en quin punt estem. Perquè pels adolescents, pues, moltes voltes tot és bo, no? En plan, no, ja, pues el meu amic m'ha fet una broma tal que, bueno, no m'ha fet sentir bé, però era broma, no? Això sí que tenim que anar un poquet en compte. Per un costat, per exemple, com podríem saber si tenim una amistat sana? Pues si, per exemple, quan arriba el nostre fill o filla a casa, pues es sent tranquil, mos conta alguna cosa, no té aquesta por constant de, ai, és que m'ha dit no sé què, a vos si no vol ser el meu amic o la meva amiga... se respecten entre si. Si, per exemple, nosaltres fem un favor, no? Veure també com l'altra part també pues, el torna d'alguna altra forma. I al final manté les altres àrees també actives, no deixar de fer coses que m'agraden, no? Que això ja seria un poc d'una red flag, una alarmeta esta roja. Sí que podria ser pues, això, un canvi de conducta radical, coses que deixa de fer que antes sí que li agradaven, les humillacions que parlem, no? Quan, per exemple, sobretot en xarxes socials per WhatsApp, me diuen coses que m'humillen, però com és broma no passa res, no? Ahí ja tindrien que pues, plantar un poc l'orella i dir, ostres, així, cuidao, perquè ahí ja pot haver manipulació, un poc de control, i ahí sí que estem pues, parlant d'una relació no tan sana.
0: Perquè al final les amistats se converteixen en una xarxa, no, de suport que tens fora de la família.
1: Totalment, i és la nostra xarxa principal, a més. No? D'ahir jo me valide, jo li conté coses que als meus pares no els puc contar. I ahir té que ser un ambient en el que jo me senga a gust i en el que me validen, en el que no me facin sentir de menys, no? Que moltes vegades això passa sense donar-nos compte en alguns amics.
0: I el tindre unes amistats sanes, per dir-ho d'alguna manera,
1: Sí,
0: clar, si
1: totalment.
0: tu necessites acceptació i vas a fer tot el que siga per a que t'accepten, si estàs en un grup d'amics que no són sans, evidentment tu vas a acoplar-te, no?
1: Exacte, ahí ve el punt. Jo, òbviament, estic construint la meva autoestima en l'edat que tinc, però poquet a poquet també tinc, des de casa també ho podem reforçar, entendre que n'hi ha límits que jo no vaig a passar. Vull dir, jo sí que vaig adaptar-me pues, a coses igual senzilletes, no? De, pues mira, no m'ha agradat mai, jo què sé, Aitana, que li encanta també a adolescents, sobretot més jovenets, i ara com els meus amics escolten Aitana, m'he fet jo fan d'Aitana. Pues vale, això, pues dius, està bé, no? Al final pues, descobreixes nova música, però si són límits que jo no he volgut passar mai, pues, per exemple, per a acoplar en este grup la gent fuma, vaig a començar jo a fumar. Ahí ja estem parlant d'una altra cosa més seria.
0: Sí,
1: Llavors, ahí sí que
0: o
1: tenim
0: el
1: que tindre
0: veure
1: clar
0: també,
1: com a
0: no?
1: pares o el veure està supernormalitzat
0: Sí.
1: i cada volta més prompte. Entonces, això sí que és un tema en el que els pares des de casa ja no és el renegar i tu no tens que fer això, no, és el criar des de la confiança, perquè això també és superimportant, i també diguem que els nostres límits no se tenen que passar, perquè al final els nostres amics, si són bons, ens van a voler igual vegam o no vegam. Me refereix que, aunque ells veguen i jo no, no tinc el per què no ser part d'aquest grup. I si és aixina, si és, perquè això seria el màxim que podria passar-los, no? Però si això significa que no me volen en aquest grup perquè no fan el que ells volen, és millor no estar des d'aquest grup. El que passa que això, ho dic des de no, la tranquil·litat, però això per a
0: I
1: ells
0: des d'una
1: seria
0: edat.
1: normalitzat. També, ja no me'n dono compte, però també.
0: Sí.
1: Totalment.
0: Clar, és que
1: Entonces, doncs, per a ells seria... Uf.
0: estem parlant de l'adolescència, però l'altra part, que és la família, que són els pares, com ho porten ells? Com
1: Uf.
0: veu, com porten este canvi, no? Que se fa el dir, bueno, abans feia moltes coses, tal, ara no vol estar quasi amb mi, o a mi me fa gràcia quan diuen els pares, deixa'm en l'altre cantó, per a que no vegin que van... És que...
1: Així ja és el màxim.
0: Clar, però és que
1: Totalment,
0: passa,
1: perquè els
0: eh?
1: meus
0: És
1: amics no me
0: que...
1: vegen.
0: Sí, és que això passa.
1: Per desgràcia, sí. Els pares no ho porten molt millor que els fills. Estem parlant de solles de veres. Perquè al final és un canvi per a ells. No? Jo la frase de és que no reconec a la meva filla, és que no me conta res. Tot això és com a que te dol, no? Sentir-ho, però és que és la veritat. Ui, nosaltres també tenim que estar preparats psicològicament per a dir, vale, deixe de tindre a un xiquet per atendre una persona que comença a ser adulta. Entonces, i això d'això, estem fent plans superguais en família i no vol fer res amb nosaltres i no tal. Tot això després torna. Vull dir, igual que estem dient això de l'adolescència, quan ja eres un poc més major, és quan tornes un poquet darrere i vols fer més plans en els teus pares. Però sí que és de veres que els pares ho passen mal també, eh? I és un procés que tenim que passar. Vull dir, no mos queda altra, perquè és bo per a ells, també. El que passa que també igual que te dic una cosa, te dic l'altra, també té que haver un mínim d'estar en els pares, de passar temps de qualitat en ells, perquè no podem ignorar-los i ja està.
0: Ja.
1: Però és difícil, eh?
0: Tens moltes consultes relacionades amb este tema, Paula?
1: Pues sí, la veritat que a l'hora de triar el tema vaig pensar sobretot en això perquè cada volta hi ha més gent. Per una part, els pares, que els costa molt acceptar que igual en sexe de primària el meu fill o la meva filla ja té que començar a fer coses a soles i ja el tinc que deixar, no? Que ixe, pues això, l'apego que tenim moltes voltes mos fa no voler soltar, no? Per si li passa alguna cosa, i per la por, i això és necessari. Per una part tinc els papàs, i per l'altra els adolescents que me diuen és que no m'entenen, i és que no sé jo ni com estic, i els meus pares no els puc contar res perquè me reneguen per tot, o no me deixen fer res. Entonces, trobar un punt mig així és a voltes molt complicat perquè crea, pues això, molta incertesa, no? Tant en els papàs com en els preadolescents o adolescents.
0: Alguna cosa més, Paula, que puguem dir-los avui?
1: Pues en principi això, que tenim que donar-los la llibertat suficient com per a que exploren, no?, dins d'un lloc segur, però sempre i quan pues, tinguem clar que li, pues, això, li estem donant una bona educació, uns bons principis, respecte en límits, i arribar a un punt mig és el que realment necessitem, però que a ells també els va bé, que els pares passen a un segon plano. I això seria un poquet el missatge.
0: Perfecte. Gràcies, Paula. Que tingues un bon dia.
1: Moltes gràcies. Igualment.
0: Adéu.
2: Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
3: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què passa?
2: No pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

saber que tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

Cerrando. Esport popular y música clásica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

Bona nit. Estem a Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. Aquest és el programa Ferrando, avui dedicat al quintet de metalls al vent. I estem ja a casa a finals de maig. Avui és dimarts 26 de maig de 2026. Set fonts, himne a la Marina.

Resultats de la 26a volta a peu a Ondara, 13a prova del circuit de curses populars de la Marina Alta. En dones, 251 classificades. La primera, Isabel Ferrer Castell, veterana B del Llebeig de Xàbia, 37 minuts 15 segons en els 10 quilòmetres. Segona classificada, Eri Yonamine, sènior femení del Club Deportiu Kamikazes, 39 minuts 14 segons. I tercera, Àngela Llorca de Laite, veterana A del Club Deportiu Alfa, 40 minuts 11 segons. Homes, 603 classificats. En total, entre homes i dones, 854 atletes finalitzaren la cursa. En homes, primer, Paco López Hortolà, sènior masculí de l'Irun Calp, 32 minuts 37 segons. Segon classificat, José García Barragán, veterà B del Llebeig de Xàbia, 32 minuts 54 segons. I tercer, Miquel Molines Mas, del Promeses, és bé, molt més jove que els altres. Perteneix al Club Deportiu Frank Beneito, 33 minuts 21 segons. Del dorsal 19 de Pego, 31 participants. La primera dona, Paula Giner García, veterana C, 50 minuts 29 segons. I primer home, Sergi Soler Ginestar, veterà C, 39 minuts 20 segons. I el diumenge 30 de maig, és, no és dissabte, és diumenge, la cursa de la Xara. Aquesta serà diumenge per la vesprada, a partir de les 5 minuts i 7 majors. Avui anem a gaudir de melodies interpretades pel Quintet de Metalls al Vent, però abans felicitarem el Quintet per la seva actuació en la Casa de Cultura el divendres dia 21 en el segon Festival de Jazz. L'actuació del Quintet de Metalls al Vent fou magnífica, sent molt aplaudida pel públic que va omplir a tope el pati de la casa. Enhorabona i fins l'any que ve o abans. També dir que el dissabte tenim una audició excepcional, un curset excepcional en la biblioteca. Segons notícies ja s'han acabat les entrades, les localitats de l'aforo, o sigui que ja pràcticament el que no en té ja no pot anar. Tocarà el pianista Pegolí Sandra Vilanova, el trompeta que l'any passat ja va vindre, era trompeta de l'Orquestra Nacional i avui és el solista de l'Orquestra Nacional, acompanyat d'un trombonista també de l'Orquestra Nacional, que és de Muro. Però el dia antes tindrem la inauguració del certamen de pintures Vila de Pego, que complix 50 anys. Tant la presentació com el tentempeu que fem serà amenitzat pel pianista pegolí Ferran Ferrando. Com ja he dit, avui dedicarem el programa Ferrando al Quintet de Metalls al Vent. Quintet de Metalls al Vent fundat per 5 músics pegolins allà per l'any del senyor de 1991 i que d'aquelles calendes no ha deixat de delectar-nos amb la seva música. En primer lloc, oirem la peça Apple Rag, de Fergit Anremia, adaptació del francès Fergit i del mexicà Rimne del Ragtime Clàssics, ball americà de finals del segle XIX en un arranjament de Ferran Ferrando, Apple Rag.

Memory, algunes vegades incorrectament anomenada Memòries. És una cançó popular del musical Cats d'Andrew Lloyd Webber, estrenat el 1981. El tema és cantat pel personatge Grisabella, una gata temps enrere glamurosa que avui és un ombra del que va saber ser. La cançó és una remembrança nostàlgica del seu passat gloriós i una declaració dels seus desitjos de començar una nova vida. Breument entonada durant el primer acte i completament a prop del final del musical, Memory constitueix el seu clímax dramàtic i és la més popular i coneguda de les seves cançons. Els seus compositors Lloyd Webber i Nun van rebre en 1981 el Premi Ivor Novellopper a la millor cançó, interpretat pel quintet de metalls al vent Memory.

Acabem d'oir interpretat pel quintet Memòria. En aquesta gravació el piano ha sigut interpretat per Ferrando. No tocava la trompa en aquesta cançó. L'òpera Carmen, llibret de Henry Millac i Ludovic Halley, basat en la novel·la Carmen de Prosper Mérimée, es va estrenar el 3 de març de 1875 a l'Òpera Còmica de París. És obra mestra del compositor. La història es desenvolupa a l'Andalusia del 1820. Els protagonistes principals són la gitana Carmen, el seu gelós amant Don José, la pagesa Micaela i el torero Escamillo. Descriu la gelosia de Don José envers Carmen, per lo que ella es tira més al jove que al vell. Anem a oir, interpretat pel Cumar, la famosa fanfàrria de l'òpera. Fanfàrria de l'òpera Carme.

Verge de la Macarena, composta pels mexicans Bernardo Bautista Monteverde i Antonio Ortiz Calero en 1944, fa ara 82 anys. Una cobla bolero que aviat va caure en mans del cubà Pérez Prado, que la va versionar en temps de mambo per convertir-la en èxit popular, però que també començaria a sonar als anys 50 a les places de tota Amèrica. Ara l'escoltarem interpretada pel Quintet de Metalls al Vent en un arranjament de García Bergle e interpretada a la trompeta per Ferran Femenia, la Verge de la Macarena.

Carmelo Larrea Carricarte va néixer en Bilbao un 7 de juliol de 1908 i va morir a Madrid un 2 de febrer de 1980. Va ser un compositor espanyol de cançons del qual va incloure els èxits Camino Verde, Dues Creus, Dos Cruces, Les Tres Coses i Pont de Pedra, Puente de Piedra. Va exercir diversos treballs durant la seva adolescència sense deixar la seva afició per la música que va tenir. Durant 5 anys va treballar al circ, fent amb dos músics més un trio musical de piano, violí i concertina. En esclatar la Guerra Civil, abandonà el circ definitivament. Després de participar en la Guerra Civil Espanyola, s'incorporà a una banda de Sevilla, també tocant el saxofon al barri de Santa Cruz. En aquesta època començava a compondre. Va treballar per al cantant d'Antonio Machín, per a qui compon moltes de les seves cançons. Machín és qui estrena en 1941 el primer èxit de Larrea, Nit Trista, que és acollit a la Societat Espanyola de Postguerra amb afició clamorosa. A partir de llavors no pararà la seva producció. Entre les primeres cançons també hi ha Les 12 en punt, Un any més, i és coautor a l'Espanyol del Pasodoble, No te puedo querer. Anem a oir un arranjament de Ferran Ferrando sobre diverses cançons de Carmelo Larrea. Anem a escoltar, doncs, el Quintet de Metalls al Vent, 5 minuts amb Carmelo Larrea.

Maria Grever va néixer del sevillà Francisco de la Portilla i la seva dona mexicana Julia Torres un 14 de setembre de 1894 a la ciutat de Mèxic. El seu nom de família era Maria de la Portilla Torres. Va estudiar en el Col·legi del Sagrat Cor. Des de nena, des de xicoteta, va rebre educació musical. En només 9 anys, com a part d'un exercici escolar, va fer la seva primera composició, una nadala amb la seva pròpia lletra. Aquesta composició va ser esmentada pel prestigiós diari The New York Times. En 1916 es va establir a Nova York. Es va casar amb Leo Grever, un important empresari petrolier nord-americà, del que agafaria el seu nom Grever. A partir de 1926 va començar a escriure les obres més famoses que la portarien a l'èxit. La primera de totes fou Júrame, interpretada per José Mujica, quan ella encara no era massa coneguda. En aquells dies, el bolero començava a convertir-se en la música més popular del moment. Altres composicions importants que la van portar a la fama va ser Cuando vuelva a tu lado, Muñequita linda, Lamento gitano, entre d'altres. Ara anem a oir un arranjament de Ferran Ferrando de les cançons més famoses de Maria Grever, titulat Festival Maria Grever.

anys després de compondre la cançó. El ple de l'Ajuntament de Granada, per unanimitat, va acordar en la sessió de data 4 de setembre de 1997 establir com a himne oficial de la ciutat de Granada la versió adaptada pel professor Don Luis Mejías Castilla d'aquesta cançó. Així consta en la web oficial d'aquesta corporació. La versió que anem a oir ara és un magnífic arranjament de Ferran Ferrando que és interpretat per conjunts de metals estrangers, concretament del Chilaquil Brass de Mèxic. Ara concretament oirem el quintet de metalls del vent interpretant Granada.

Bé, en aquesta magnífica interpretació de Granada ens acomiadem fins la setmana que ve, que ja farem també música molt pròpia de nosaltres. Bona nit.

I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al Centre d'Exposicions s'inaugura l'exposició del 50è Certamen de Pintura Vila de Pego, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è Certamen de Pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent, gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
3: Es presenta a Pego la reedició 10 anys després de Capvespre, de Josep Bertomeu Moll. L'obra va inaugurar fa una dècada la col·lecció Ovidianes, de Lletra Impresa Edicions. Capvespre és una novel·la clau per entendre la València de les acaballes del franquisme. A través d'una mirada polièdrica i un llenguatge exquisit, Capvespre acosta les vivències, dubtes i lluites d'una joventut que s'enfrontava a la grisor de la dictadura, envoltada de música, literatura i grans referents intel·lectuals. Una obra, Capvespre, que compta amb el pròleg de Rafael Xirbes, Premi Nacional de Narrativa 2014. L'acte comptarà amb la participació d'Elvira Cambrils, escriptora, Juli Capilla, editor, Joan Bertomeu, fill de l'autor. Dijous 28 de maig a les 7 i mitja de la vesprada a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.
0: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, canta l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'Antic Institut, de dilluns a divendres de 17 a 21 hores.

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
2: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
3: No estoy sola.
2: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
4: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes: Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.

Anoteu en agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 11.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, El Despertino de Ràdio Pego. Arranquem amb una nova jornada musical. Ens trobem a dimecres 27 de maig, just en l'equador de la setmana. Ja sabeu, a nosaltres el que més ens agrada és gaudir de grans clàssics, temes del record, cançons inolvidables, la música d'ahir, d'avui, de sempre. Aquests temes que ens acompanyen com a bandes sonores en la nostra vida. Ja sabeu, nosaltres avui començarem la nostra selecció musical en la dècada dels anys 50, però abans, com cada jornada, rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà al llarg d'aquest matí fins a arribar a les 11, Mapi Domènech. I per començar avui la nostra selecció musical, ho fem gaudint d'una gran veu, cantant americana de música jazz i música popular, com és Dinah Shore, que en aquesta ocasió compartia tema junt a un grandíssim cantant estadounidenc, Tony Martin. Exactament, amb un tema que portava per títol La Penning Is a Penning A. Un centau, un cèntim per un petó, un cèntim per una abraçada. Un clàssic alegre i romàntic. Així nosaltres avui arrenquem el nostre matí musical. Bon dia.
1: A penny, a kiss, a penny, a hug. We're gonna save our pennies in a big brown jug.

0: rich we're gonna
1: be. Oh, how rich we're gonna
0: be. Oh, how rich we're gonna be.
2: Ah, sí, estàvem disfrutant nosaltres d'aquest gran clàssic, com havíem dit tot, un record als anys 50, de la mà de Dinah Shore i Tony Martin. Seguim viatjant a través de la música i de l'any 50 al 56, dos grans veus del jazz unides per una cançó. Un tema que simbolitza doncs, una connexió total i romàntica, un parecer que el resto de la gent que tenen al redor no n'hi hagi ningú. Poder ballar cheek to cheek, ballant galta a galta, felicitat absoluta, intimitat física i emocional. Louis Armstrong i Ella Fitzgerald amb aquest clàssic del 56.

kiss. Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8. Whatever it's got a lot. Estàs en el Despertino de Radio Pego.

aquí sabem disfrutant de la veu de Louis Armstrong, Let's Fall in Love, anem a enamorar-nos, una cançó de l'any 57, i en aquesta ocasió donem pas a la grandíssima cantanta, popular cantanta estadounidenca, Connie Francis. Un tema de diversió. Una cançó que ens parla, doncs, d'un moment d'alliberació, de seducció, de celebració. Celebració nocturna. Però amb seducció i romans. Tonight, my night.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer i saber aquest número premiat. El cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir dimarts, 26 de maig, va ser el 1885 de la sèrie 16. Repetim. Número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 0-1-8-8-5 de la sèrie 0-1-6. Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8. I ens anem a, ràpidament a per una clàssica balada que expressa doncs un amor idealitzat. Quisiera ser el duo dinàmico, any 1961. Yeah.

Quisiera ser com havíem presentat tot un clàssic del duo dinàmico i ens quedem situats ara l'any 1964 una cançó que descriu a una persona que és encantadora e irresistible però resulta ser un poc inconscient en lo que respecta a l'amor dulce i coqueta. Ens quedem avui disfrutant d'aquesta cançó amb la veu de Pepe Gallinato.

0: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
1: Llévame a volar hasta la luna, quiero ir.
0: Ens situem en la teca del 70, I think I love you. Jo crec que t'estime. Exactament, ho fem gaudint de la banda de Partridge Family, el qual doncs explora, doncs ho experimenta, eixa primer flaixada, no? Flaixada per de l'amor, en la qual doncs transmeteix eixa innocència, però també eixa por, eixa confusió, al donar-se compte que realment s'ha enamorat profundament i no pot fer res per evitar-ho. I think I love you.

0: el temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada dia avui. I és que clarament avui les temperatures aniran a més. Les temperatures pujaran de manera gradual durant les pròximes dies i les pròximes hores. Serà entre dijous i divendres quan esperem els valors més elevats amb màximes que podran superar amb molta facilitat els 35 graus en moltes comarques tant d'interior com centrals del territori valencià. Però és que no serà tan sols la calor de dia, sinó que fins a les nits encara deixaran doncs, unes temperatures bastant altes, eixes que són de vegades impossibles de respirar en moltes zones del prelitoral i d'interior. En els pròxims dies també notarem eixes pujades, clarament pujades en respecte a les temperatures mínimes, que en alguns punts podrien augmentar 4 i 5 graus respecte als últims dies. Això farà que les nits doncs, siguin cada vegada més pesades i difícils de descansar. Sobretot i especialment, ja sabeu, com sempre diem, a prop de la costa. I és que el més destacable és que mirant els models meteorològics d'aquest episodi de calor, de moment doncs, no té una fi massa clara. Per tant, per ara, paciència, hidratació, espai en el sol, sobretot molta precaució en les hores centrals del dia.
2: Adiós, linda Candy.
1: Velles i velles melodies que podràs escoltar tots els dies en la 107.8.
2: Quiero saber de ti. Adiós, linda Candy.
1: Les 8 i 43 minuts, nosaltres seguim disfrutant de la bona música. Un altre gran poeta, cantant, intèrpret espanyol. Ens quedem avui gaudint del tema Lucía, una emotiva balada, considerada una de les millors cançons d'amor en espanyol. Un homenatge a la nostàlgia, al record d'un amor perdut i a una bellesa inalcançable. Amb la veu de Joan Manuel Serrat, gaudim d'aquest amor impossible. Que tuve.

amor impossible, un gran homenatge a la nostàlgia, com havíem presentat. Així estàvem disfrutant de la veu de Jaume Serrat amb el tema Lucía. I seguim viatjant a través de la música amb un poquet del pop en català, d'aixòs grans èxits que sonava l'any 74 amb la veu de Núria Feliu junt la veu d'Antoni Pereira Fons. El tema, pot explicar-ho algú? No.

0: Vinc.
1: Ah, Jan.
0: Digues.
1: Et volia fer una pregunta.
0: Sí?
1: Tu em podries dir quantes vegades has estat enamorat?
0: Enamorat? Ui, això és molt difícil. Enamorat. Carai. Pot explicar algú?

I seguim gaudint de bona música, seguim amb música de Josetanta, en aquesta ocasió una lletra que ens convida a les persones a deixar d'un costat els conflictes i l'egoisme i fomentant el compartir l'amor, la pau, la felicitat i la unió. Amb la veu del grandíssim cantant jamaica Carl Douglas, escoltem aquest Love, Peace and Japanese.

I del jamaicà Carl Douglas, aquest famós duo espanyol, com són aquesta dueta de Fèmines, Les Bàcara, amb un exitós tema del 77, Cara Mia. Una oda d'amor etern i de devoció incondicional.

Amb tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre. You know you. I ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final a aquesta primera hora musical amb una cançó que ens parla d'un amor incondicional. Aquesta acceptació total de la seva parella. Que de vegades no és necessari canviar res del seu o del teu ser estimat. Per a que aquest compromís siga per a sempre. Amor etern és el que transmeteix Barry White amb aquest clàssic del 78, Just the Way You Are. Amb ell, per supost, amb aquesta gran veu del soul i amb el seu estil varonil, nosaltres avui donem per finalitzada la dècada dels 70 i arribem a les 9 del matí.

La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny. Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

Així de romàntics hem arrencat en aquesta segona hora musical. Any 1981, la veu de Bertinos Borne amb el tema Amame. Narra la història doncs, d'un amor prohibit i clandestí, una clàssica balada romàntica. Amb romanticisme anem a continuar. Provocació i enamorado de la vida amb la veu de Rafael. Recordem aquest tema del 83.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

I seguim viatjant a través de la música, però anem a canviar d'estil, perquè en aquesta ocasió ens quedem escoltant una famosa cançó de l'any 1984 de Pil Leon, un clàssic del gènere italiano disco, amb una melodia alegre i festiva. Arribàvem a aquesta Happy Children, xiquets feliços, Pil Leon.

ritme de la música italiano disco, com havíem presentat, així estàvem recuperant aquest exitós tema del 84, de l'ema de Pillion i aquest Happy Children, xiquets feliços. Seguim amb més música, seguim amb més records. Any 1985, arriben els Oingo Boingo. Amb una festa, la festa de l'home mort. Dead Man's Party. En lloc de ser una cançó tètrica, doncs convida la gent a no tindre por a la mort, a acceptar lo inevitable, perquè al cap i a la fi és el futur que ens espera a tots, no? Pots alliberar-te de les teves ansietats i disfrutar un poc més de la vida. Això s'anava en l'any 85, Dead Man's Party.

Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.

0: Radio Apego també està al Facebook. Busca'ns.
1: Les 9 i 22 minuts, moment d'escoltar un poquet d'eixe pop espanyol a través d'una melodia pop. La lletra doncs exposa l'assetjament i la manipulació emocional dins d'una relació, utilitzant la música com a vehicle per a denunciar aquest dany invisible. La dama s'esconde, amenaces, sonava l'any 1986, un tema inclòs dins de l'àlbum Armarios y Camas.

Y del duete español, la danza... Ay, perdón, la danza. La dama se esconde. Pasemos a escoltar un altre grup. Exactament en aquesta ocasió ens quedem disfrutant de La Unió amb la veu inconfundible de Rafa Sánchez, una cançó que ens parla doncs, d'una profunda nostàlgia. Un tema que porta per títol Maracaibo i que sonava l'any 1988. La cançó doncs, reflexa un fort vincle emocional, espiritual i d'identitat amb la ciutat veneçolana i com va néixer.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: Estàs escoltant Radio Pego. I queda't amb nosaltres.

Així rescatant un d'aixòs grans èxits del pop dels 90. Una cançó que es parla de l'autoafirmació. En el seu missatge central, l'acceptació d'un mateix i la negativa en canviar per poder encaixar en les expectatives dels demés. Exactament, ens hem quedat disfrutant de la veu del britànic Disney Hawkins i ese I am the one and only. Soc el primer i l'únic.

0: Es presenta a Pego la reedició 10 anys després de Capvespre, de Josep Bertomeu Moll. L'obra va inaugurar fa una dècada la col·lecció Ovidianes, de Lletra Impresa Edicions. Capvespre és una novel·la clau per entendre la València de les acaballes del franquisme. A través d'una mirada polièdrica i un llenguatge exquisit, Capvespre acosta les vivències, dubtes i lluites d'una joventut que s'enfrontava a la grisor de la dictadura, envoltada de música, literatura i grans referents intel·lectuals. Una obra, Capvespre, que compta amb el pròleg de Rafael Xirbes, Premi Nacional de Narrativa 2014. L'acte comptarà amb la participació d'Elvira Cambrils, escriptora, Juli Capilla, editor, Joan Bertomeu, fill de l'autor. Dijous 28 de maig a les 7:30 de la vesprada a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

Así recuperant un d'aixòs grans clàssics de Celtas Cortos. Una cançó que va ser llançada l'any 1993, un himne a la crítica social, que aborda doncs la indiferència, el conformisme, la passivitat en la societat front a les injustícies globals i locals. Majeto tranquilo, en tu sillón. Celtas Cortos. Acaba

Tranquilo, tranquilo, majete, en tu sillón, com havíem presentat un gran clàssic. Tot un himne de Celtas Cortos. I de l'any 1993 a l'any 94, en aquesta ocasió, estem gaudint de la veu del Dominicà, Juan Luis Guerra, i la seva banda, Los 440. Un desig de devoció i de propania, poder estar sempre pegat a la seva persona estimada. Que guapet, vi.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certamen de pintura Vila de Pego, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certamen de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Sense el punt 8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.

Amor i devoció incondicional, faré qualsevol cosa. Ahí estàvem escoltant aquest grup, aquest trio, el 3G, amb això, Anything. Del 96 al 97 seguim amb declaracions d'amor absolut. En aquesta ocasió amb el Safe Garden, recordem aquest Truly Medley Deeply. Serà el teu somni, el teu desig, la teva fantasia.

0: La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.
1: Avui nosaltres tanquem la dècada dels 90 recuperant un tema del grup Ocults, aquesta grup mallorquí de música rock, que des del seu treball bàsic ens presenta petites coses. I és que les verdaderes petjades que deixem estan en els detalls simples, en les històries compartides. Petites coses.

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

amb un gran himne, amb un gran missatge de resurrecció i superació. Nosaltres arrenquem en aquesta tercera i última hora del nostre despertino d'avui amb la poderosa veu de Bruce Springsteen, així recordant aquest tema del 2002, The Racing.

The Rising, amb la veu potentosa de Bruce Springsteen, i del 2002 al 2005 amb un grup de femines. Anem a continuar, donem veu a The Pussycat Dolls, una cançó que es parla de seducció, d'empoderament femení, d'actitud dominant.

0: 107.8 de la FM.
1: Ens quedem en aquesta ocasió disfrutant d'una banda del indie rock, una banda anomenada The Sutons. Ens arribaven des de Liverpool, Anglaterra, i en el 2006 ens presentaven a Valerie. Exactament aquesta cançó, doncs, es descriu a la seva estimada, a la qual, doncs, la tira molt a faltar.

0: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
1: La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pel.
2: Moment ara per a gaudir d'aquesta veu que ens arriba des de Sant Vicent de la Barquera, a Bustamante, Cantàbria. Nosaltres avui el recordem amb el tema Abrázame Muy Fuerte, una cançó que ens parla d'amor i de desamor, una cançó inclosa dins de l'àlbum A Contracorriente i un tema escrit per el grandíssim cantant mexicà Juan Gabriel. Cierto, desde adiós, si era silencio. Bustamante.

Abraza-me muy fuerte, David Bustamante. I en el 2012 ens quedem situats en aquesta ocasió per a recuperar un bolero de l'any 66, un tema original d'Armando Manzanero, que en aquesta ocasió comparteix junt amb la gran artista espanyola Malú. El tema, No.

tota una diva, anem a continuar en aquesta ocasió escoltant la grandíssima i polifacètica Cher. El tema Take It Like a Man, això sonava en el 2013.

segona cançó que ens parla d'empoderament femení, i és que Cher pareix ser que li diu al seu pretendent que si vol estar o tindre algú amb ella, ha de ser madur, demostrar valentia, assumir els riscos de l'amor i enfrontar-se al seu fort caràcter. Take it like a man, com havíem presentat un exitós tema de la polifacètica i la gran diva Cher.

I Calvin Harris parla en aquesta ocasió d'un amor que sorgeix a l'estiu. In the summer, to my heart beats. Però que pareix ser que quan arriba la tardor, doncs la cosa s'acaba. Love, as the leaves turn. Això sonava en el 2014.

0: Este juny, a l'Infojove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'Infojove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'Infojove Pego.
1: Estàs a la 106.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
0: Seguim amb cançons que ens parlen d'aixer amor verdader, amors apassionats, d'aixa força vital que ens dona quan te trobes la persona exacta i la teva persona estimada eres. Amb Sergio Dalma, tema del 2015.

bonic que ens ho canta, L'amor com a salvació. El que li resol a qualsevol problema. Tan sols de tindre la seva figura al seu costat, ja li arriba la calma. Que guapet eres, Sergio Dalma.

I de la veu de Sergio Dalma ens anem ara ràpidament a disfrutar de David i Fernando, DMEI. Exactament, són una parella de germans malaguenys que arriben amb una balada romàntica que ens parla d'amor i de patiment. La seva fusió base principal és el flamenc. I arriben amb aquesta balada, la qual li demanen a la seva estimada o al seu, a la seva antiga parella, que el castigui perquè es sent culpable de que ja han arribat a la fi d'aquesta relació. Castígame. Dame tu desaliento.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva. Para
2: ponerle más color a la vida. 15 minuts i arribem a les 11 del matí. Moment ara per escoltar la veu del gran català, el gran intèrpret Joan Lorente. Es va donar a conèixer en el 2018 amb el seu primer treball debut, un àlbum que portava per títol Punt de Partida i que nosaltres avui l'escoltem amb el tema Crida.

i de la veu del català Joan Lorente a la veu de David Bisbal, que en aquesta ocasió comparteix tema junt al grandíssim Juan Magana. La música pop contemporània junt la música urbana, aquest toc urbà de Juan Magana. Això sonava en el 2019 i portava per títol Bésame. Bésame.

Era amb la persona que teníem abans amb nosaltres. Que sigui un amic, una persona familiar, o sobretot una persona estimada. Tot això envoltat a un ritme de rumba llatina. Que és el tema que ens convida a ballar amb este Bésame, com havíem dit, un tema del 2019, un tema de David Bisbal, junta la companya de Juan Magana.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certamen de pintura Vila de Pego, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certamen de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Sense el punt 8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
0: I arribant cap a la recta final del nostre espai musical, del nostre magazín del Despertino d'avui, ja sabeu, doncs arribant a la més rabiosa actualitat, ens quedem situats en aquesta ocasió en el 2021. Exactament, ho fem gaudint d'aquest Hater Power, un tema de Coldplay, una cançó que representa el descobriment d'una força o energia positiva. Poder superior, Hater Power, que ens permet superar obstacles, trobar propòsits i mantindre-nos a la superfície. Fins i tot quan el món al nostre voltant sembla caòtic. Escoltem aquest Hater Power com havíem presentat amb Coldplay.

I fiquem a punt i final amb un tema del 2023, una cançó de la francesa Aya Nakamura, que en aquesta ocasió compta amb la col·laboració del raper portorriqueny Mike Towers. Un diàleg íntim sobre la confiança, la protecció d'un a l'altre dins d'una relació amorosa. Diaspora, amb aquesta 2023, amb aquest èxit del 2023. Bona servidora, diu adeu des ja a tots, que acaben de passar una feliç jornada, un feliç dimecres, i que ja sabeu que la bona música continua acompanyant-los així en la sintonia de Radio Pego, en aquesta ocasió amb Carolina Ferrer i el seu espai El Tramvia. Tu i jo es tornem a escoltar en la cita que tenim demà a les 8 del matí, així en la 107.8 de la FM. Tornen tots vostès la música del record amb el Despertino. Sigueu feliços. Chao.

0: Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, clausellina, Clement Ruby Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
3: Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'Infojo de Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'Infojo de Pego. Obsessed.

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certamen de pintura Vila de Pego, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certamen de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: El tranvía de Radio Pego.
1: Lo millor de l'actualitat musical
2: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tranvía de la 107.8, Radio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu mel, espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Una nova edició del tramvia, un nou dia, una nova jornada i una nova aventura amb la música més actual i els números 1 del moment.

Tot llest i preparat. Així que anem a donar-li la benvinguda al nostre primer grup convidat. Es tracta de Maroon 5, que han estrenat fa uns dies nou single, ja estan llistes, i porta per títol Heroin. Així de bé comencem.

I de Maroon 5 a una directa. Anem a escoltar el tema End of an Era. És Dua Lipa.

directe de Dua Lipa, sona fantàstic, End of an Era. Quédate conmigo hasta el amanecer, la proposta i nou single de Bombay.

Esta nit des del treball de fourth album Stay With Me és la música de Motvan. I canviem d'estil perquè anem a donar-li la benvinguda a Nati Peluso, que en esta ocasió en este tema ve amb la companyia de Big Clip. La cançó es diu Àngel.

Ells han fet que avui sigui la dona que soc, Woman I Am, és lo nou de Sky Newman, fabulosa la seva veu, i este darrer single, Antoni José. La canción de nuestro baile, esta es la nova cançó que podeu trobar en el álbum Luz.

Bausa i el seu superèxit magnètic ens transporten a tres èpoques i ens encanta. Me voy. No se'n van, es queden amb nosaltres. Són Fangoria i este és el seu nou tema.

pujar al tramvia de la 107.8. Ràdio Pego. Música actual. El tramvia.

del moment. Està en llistes i continua pujant Tame Impala, Jenny i ara també amb els Boys Noise. La cançó es diu Dràcula. Més novetats acostant-nos a les 12 del migdia. És l'hora d'escoltar Epa, la nova cançó de Becky G.

0: Radio Pelo 107.8 en FM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certamen de pintura Vila de Pego, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certamen de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

Anoteu en agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'Infojo de Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'Infojo de Pego.
1: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Actualitat musical al tramvia de Ràdio Pego. 107.8 de la FM.

Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego. Música actual. El tranvía.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? 13è dia de vaga en l'ensenyament públic valencià amb una nova manifestació massiva de docents pels carrers de València i amb la negociació encara oberta. Avui és dimecres 27 de maig i repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. L'Arxiu Municipal de Pego convida a descobrir el seu patrimoni documental, especialment durant el mes de juny, des del dimarts 2 fins a dimecres 26 de... fins a divendres 26 de juny. No obstant això, l'arxiver municipal Joan Miquel Almela deixa clar que l'Arxiu Municipal de Pego està obert sempre. Només cal passar per la Casa de Cultura i preguntar per l'arxiver. La iniciativa de juny té com a objectiu donar a conèixer que tenim un arxiu històric molt important. 13 dies de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià, com dèiem, amb una nova reunió que ha començat a les 9:30 del matí i amb una nova manifestació unitària convocada a les 11 a València. De Pego, avui ha eixit un autobús amb docents que estan participant a esta hora encara en eixa mobilització d'avui. A més, a Pego, les associacions de famílies han convocat demà dijous una marxa per l'escola pública que partirà del passeig Cervantes a les 7 de la vespre i finalitzarà a l'Ajuntament de Pego. Volem per a aquest estiu tindre una passarel·la per a suplir el pont del Tonyinero, és el que trasllada la presidenta de l'associació veïnal. Dimarts es van reunir representants de l'associació amb el futur alcalde de Dénia, Rafa Carrió. Este els ha informat que està en contacte amb el diputat de Carreteres per a aconseguir eixa passarel·la. Carrió s'ha mostrat interessat en que Dénia i Oliva treballen units en esta qüestió. Representants de l'associació veïnal al pont del Tonyinero tenen previst assistir al ple ordinari de l'Ajuntament d'Oliva demà dijous per a comunicar les seues necessitats.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: El patrimoni documental que posseix l'Arxiu Municipal de Pego és fonamental per a conèixer l'evolució històrica de la localitat. És dipositari del testimoniatge de les més diverses manifestacions històriques, socials, religioses, econòmiques, literàries i culturals. Conté un llegat d'incalculable valor, un bé de domini públic que, com recorda l'arxiver municipal Joan Miquel Almela, està obert sempre. Això no lleva, però, que es posi l'accent durant el mes de juny. I és que des del dimarts dia 2 i fins a divendres 26, abans d'entrar de ple en les festes de Pego, en les festes de moros i cristians de la localitat, des de l'arxiu, se'ns convida a conèixer el patrimoni documental que custodia, un arxiu històric molt important amb documentació realment antiga, subratlla l'arxiver Joan Miquel Almela. Les visites per observar en primera persona documents originals del segle XV, XVI o XVII i conversar amb l'arxiver es poden fer de dimarts a divendres des de les 10 del matí fins a les 13 hores. No cal fer inscripció prèvia, només cal comunicar en arribar a la Casa de Cultura que es vol visitar l'arxiu. Només si es va en grup sí que caldria demanar cita prèvia.
1: L'arxiu municipal de Pego està obert sempre, és la primera. Cosa que, com molta gent no ho sap, o com molta gent ho desconeix, doncs, bueno, esta és una iniciativa per a donar a conèixer, una, als interessats que sí que han vingut alguna vegada, i a l'altra gent que desconeix, que tenim un arxiu històric molt important, amb documentació realment antiga, i que està custodiada així a la Casa de Cultura, i és una manera, doncs, diguem-ne, de donar a conèixer aquest patrimoni documental tan gran que tenim. El tema d'obrir les portes, doncs, bueno, és una iniciativa que fan també molts altres arxius, i bueno, jo havia agafat aquesta època antes de festes, no? Però antes d'entrar en festes, doncs, si la gent li apeteix algun matí passar-se per així, doncs coneixerà, li ensenyaré, parlarem, dialogarem i veurà in situ els documents originals que tenim.
0: L'arxiu de Pego, junt amb el de Dénia, és, podríem dir, com un oasi, perquè conserva documentació molt antiga i, a més, seriada, com explica Joan Miquel Almela.
1: Per ser Pego un poble com és, que no és un poble ni gran ni menut, però sí que a nivell de Marina Alta, sobretot, a mi llevant de Dénia, que també sí que ha conservat la documentació, la resta de pobles no té documentació tan antiga com la que té Pego. I a més seriada, és a dir, n'hi ha continuïtat en les sèries, tant en les actes de Consell, de l'Ajuntament, com en els llibres de la Peita, és a dir, ho tenim quasi tot complet. Van tindre sort que durant la Guerra Civil no es va cremar, com va passar en molts altres pobles, i així es va conservar, i jo trobo que és una fita bastant important, però ja no d'ara, sinó de sempre, no?
0: Pego, com hem dit, posseix un patrimoni documental molt interessant per a la reconstrucció de la història del poble. En el seu arxiu municipal es troben documents pertanyents, ja ho hem dit, als segles XV, XVI i XVII, llibres i documents que han sigut restaurats per l'Ajuntament de Pego i la Generalitat Valenciana a través de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques i l'Institut València de Conservació i Restauració de Béns Culturals. El més antic és data del 1480, un patrimoni documental fonamental perquè l'arxiu històric és el DNI d'un poble, expressa Joan Miquel Almela recordant les paraules d'un dels seus professors. L'arxiu vetla els documents de tots els nostres avantpassats, la documentació de com el poble ha anat configurant-se, exposa l'arxiver Joan Miquel Almela.
1: Quan jo estudiava i quan tenia cursos d'arxivística i de més, jo tenia un professor molt bo que era de Barcelona, Ramon Albert, que va faltar últimament, era un dels arxivers espanyols més important, i me recorde, això fa molts anys, que mos va dir als alumnes que l'arxiu històric és el DNI d'un poble. És el DNI del poble, me'n recordo com si fos avui, perquè realment és així, és a dir, ahir tenim la documentació de tots els nostres avantpassats, la documentació de com el poble ha anat configurant-se, tant a nivell de població, tant a nivell del camp, no? Tant a nivell de les indústries, és a dir, podem conèixer totes les variants que han configurat el nostre poble de Pego. I clar, la veritat és que és una llàstima, bueno, la veritat és que s'ha estudiat bastant, no? És a dir, però jo voldria que s'estudiara més. L'Arxiu Històric ha tret i ha parit molts treballs d'investigador, però ja fa uns anys, no? Ara fa uns anys que a nivell investigador pues no ha vingut molta gent a estudiar sobre el cas de Pego. La veritat és que està per explotar. Hi ha molta documentació encara per tractar, per investigar-la, per escriure i per donar-la a conèixer. No? Jo intento fer cosetes menudetes perquè la gent li agrada llegir un poquet, aleshores pues, intento unes pinzellades per a no cansar la gent a través de xarxes, de Facebook, el que siga, intentant donar a conèixer aquest patrimoni. Però la veritat és que dic que el gran patrimoni documental que tenim està, diguem-ne, encara quasi per explotar.
2: Els informatius a Radio Pego.

Milers de docents es manifesten este dimecres a València en una marxa que recorre el centre de la ciutat i que acabarà a la Conselleria d'Educació, on l'administració i els sindicats continuen negociant en el 13è dia de vaga indefinida de l'ensenyament públic valencià. Ho fan des de les 9:30 del matí per a debatre avui en principi una nova proposta sobre plantilles i infraestructures educatives, tot i que hem de dir que la discussió o el debat sobre les ràtios està molt encallat i de moment no té perspectiva d'acord. En el transcurs de la manifestació, que porta com a lema menys burocràcia, menys ràtios, més salari, més plantilla i més valencià, i hi ha hagut una nombrosa presència de docents de Pego, ja que han eixit en un autobús des de la població per a participar-hi. Doncs en el transcurs d'esta manifestació s'han desplegat uns llençols blancs des de les Torres de Serrans, on es podia llegir "Defensem l'escola pública ara o mai". I este és l'ambient de la manifestació a València.

0: Paral·lelament, directors, directores de centres educatius demanen una resposta urgent a educació després de 13 dies de vaga perquè estan, asseguren, al límit. Alerten de que no es tracta només d'un conflicte laboral, ja que té conseqüències en els centres i qualitat del servei educatiu que rep l'alumnat. I és que recordem que en esta setmana, per exemple, s'estan ja realitzant inscripcions per a el curs que ve, i això vol dir molta burocràcia i haver d'estar en el centre, però la veritat és que depenent del dia hi ha més professors o menys docents o més que secunden la vaga. Per exemple, a Pego la mitjana de seguiment avui ha estat del 49,95%. Per centres, al CEIP Ambra, el cos de mestres ha fet vaga en un 42,9%. Ui, ha secundat la vaga un 61,9% del personal docent del CEIP Carolina Sala, i si mirem al CEIP Rosalia Bondia, ha estat d'un 25%, però a l'Institut Enric Valor, el 70% del professorat ha secundat avui la vaga. Allí, a més, este matí, a les 7:30, s'ha produït un piquet informatiu. D'altra banda, informem que les associacions de famílies d'alumnes de les escoles públiques de Pego demà tornaran a eixir als carrers de la localitat en una marxa per l'escola pública, que pretén donar suport a la vaga docent, ja que asseguren les famílies que tenen motius de sobre i recorden aquests motius. Afirmen que des d'infantil fins a batxillerat i cicles volen més inversió en educació, ampliació de plantilles, reducció de ràtios, més personal de suport, més recursos per a la inclusió, infraestructures dignes, segures i sense barracons, més places de cicles formatius. També volen transport escolar entre centres de la comarca, el valencià com a llengua vehicular, recuperació del poder adquisitiu del professorat, escoles com a refugis climàtics. També volen la dignificació de la professió docent, l'excel·lència educativa i substitucions des del primer dia. I ho deixen amb punts suspensius, suggerint les famílies que encara hi podrien afegir més motius per a donar suport a la vaga docent. La marxa està convocada demà a les 7 de la vesprada des del passeig Cervantes, finalitzant a l'Ajuntament de Pego.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: Més coses. Ahir, dimarts 26 de maig, l'associació veïnal Pont del Tonyinero va reprendre l'agenda de reunions per al futur d'una infraestructura clau per connectar els termes de Dénia i Oliva i les províncies d'Alacant i València. Un pont que des de principi de desembre, recordem, de desembre de 2025, té l'accés tallat al trànsit, el que ha provocat una greu afectació al veïnat i als negocis de la zona. Va ser una reunió d'urgència, apunten des de l'associació, en esta ocasió amb el vicealcalde de Dénia i futur alcalde Rafa Carrió de Compromís. És per això que a aquesta reunió també hi va estar present el portaveu de la formació Apego, Víctor Climent. El futur alcalde de Dénia ha assegurat als representants de l'associació veïnal Pont del Tonyinero que estan seguint-se tots els passos per a la reconstrucció d'aquest pont, i també ha confirmat que es farà. El problema per al veïnat és que no hi ha data. Ens ho conta Lola Sastre, presidenta d'aquesta associació.
2: Carrió, pues, ens ha assegurat que estan seguint-se tots els passos per a la reconstrucció del pont, que això ja ho tenen clar. Que sí, que es farà. Però quan? Pues, no mos ho pot dir.
0: La data, per tant, continua sense fixar-se perquè ha traslladat a Rafa Carrió que hi ha un protocol administratiu que no se sap el que pot durar. Així les coses, comenta Sastre, que la construcció del pont es pot, en certa manera, eternitzar. I davant d'aquest horitzó tan inexacte i tan llunyà, l'associació veïnal Pont del Tonyinero reclama una solució immediata i urgent.
2: Perquè ahir hi ha com un protocol que s'ha de presentar uns projectes, aprovar subvencions. Aleshores, pues, pot tardar un any, dos anys, cinc anys, pues no ho sabem. I no pot dir-nos tampoc res. Aleshores, el que hem reclamat i el que estem reclamant és una solució immediata i urgent.
0: I insisteixen en la necessitat d'una passarel·la per a vianants, una infraestructura que saben que és viable, que sí que es pot fer, recorda la presidenta de l'associació. I van més enllà perquè han suggerit que aquesta passarel·la es quede de manera permanent.
2: Una passarel·la peatonal que sí que es pot fer. Ens ha dit que ell ja s'ha posat en contacte amb Arturo Poquet, que és el delegat de govern, i que sí, estan mirant a veure si algun pont que ja no s'utilitza per la dana podria servir. Nosaltres li hem suggerit que, a part, ese pont que en un principi seria provisional, que no fora provisional, sinó que es quedara per a sempre per a peatons i encamant el pont que servirà únicament per a cotxe, ja que és un lloc molt transitat i els peatons podrien anar segur per un costat i el pont únicament per a cotxe. La idea li ha paregut estupenda.
0: Carrió s'ha mostrat interessat també en que Dénia i Oliva treballen units en esta qüestió, perquè trasllada en este cas Lola Sastre que sembla ser que l'Ajuntament de Dénia planifica ampliar els serveis d'autobusos fins a la platja de Santa Anna.
2: S'ha mostrat molt interessat perquè vol que els dos municipis pues, estiguen units, Oliva i Dénia, perquè pareix ser que tenen un gran projecte d'ampliació de serveis d'autobusos, van ampliar els horaris i la quantitat d'autobusos que arriben fins al final de la Marina i que unisquen amb Dénia. Aleshores, està interessat en que estiguem units les dues parts.
0: L'associació veïnal Pont del Tonyinero espera que el futur alcalde de Dénia, serà investit el 20 de juny, complisca amb el seu compromís. Paral·lelament a la reunió mantinguda ahir amb Rafa Carrió, l'associació ha contactat amb el gerent de CHG i director d'Oliva Nova amb la intenció que també els doni suport, perquè asseguren que també estan interessats amb que aquest pont s'arregle per la mobilitat que suposa.
2: Hem contactat en el gerent de CHG, també director d'Oliva Nova Golf, perquè ens doni suport, ja que ell també està prou interessat de que el pont s'arregle, perquè també per a ells representa un obstacle per a poder unir-se en Oliva Nova.
0: I prèviament a això, representants de l'associació es reunien amb la portaveu de Compromís a l'Ajuntament d'Oliva. Esta es comprometia a traure la qüestió en el pròxim ple, que té lloc demà dijous, últim dijous de mes. Un ple en què l'associació estarà present.
2: La setmana passada també vam estar a l'Ajuntament d'Oliva reunida en Yolanda Navarro, de Compromís i que s'ha compromès, valga la redundància, a traure el tema en el pròxim pleno de l'Ajuntament, que serà este dijous. I mos ha dit que si és necessari, al pròxim pleno, la setmana següent, demanarem torn de paraula per a poder exposar pues, les nostres necessitats.
0: Assevera Lola Sastre que no defalliran fins a aconseguir l'objectiu que és per a aquest estiu tindre una passarel·la.
2: Així que seguim ahí, insistint, sense parar. Desitgem de veritat que algun dia ja vos puguem donar la bona notícia de que ja tenim per fi una passarel·la i un pont. Ho aconseguirem, estic segura que ho aconseguirem, per Cansines. Quan? No ho sabem. El que volem és, sobretot, que per aquest estiu es faci la passarel·la.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I en format breu també contem que demà dijous 28 de maig s'imparteix la primera jornada informativa de FEMPA organitzada per Creama Pego per abordar com fer un negoci que un negoci aparega a Google i Google Maps. Una jornada que explorarà les ferramentes necessàries per a crear un perfil d'empresa que aconseguisca que la clientela trobe eixe negoci, eixe web, quan està buscant allò que ofereix la tenda, el comerciant, el professional o la professional. Esta jornada està dirigida a pimes, micropimes, persones autònomes i també emprenedores. La cita és de 3:30 a 4:30 a l'aula de Creama Pego.

I pel que fa a la previsió meteorològica, la veritat és que pràcticament calcada a la d'ahir, avui amb el cel ras, tot i que pot enteranyinar el cel la boira i les temperatures altes, sobretot les màximes. La mínima s'ha quedat en els 16 graus, les màximes arribaran als 32 i el vent bufa fluix de component sud-est i bufarà de sud-oest a partir de mitjan vesprada. Per a demà dijous tindrem cel amb intervals de núvols sense major importància i temperatures mínimes que estaran en els 18 graus i arribaran als 31. El vent bufarà fluix de component variable. Per a divendres serà, com ja avançàvem ahir, el dia de més calor. De fet, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, tindrem una mínima de 19 graus i una màxima divendres de 36. El cel estarà ras al matí i a partir del migdia poden aparèixer intervals de núvols sense importància. El vent divendres bufarà entre 15 i 10 km per hora de component sud-oest-sud.

Fins ací l'informatiu d'avui, dimecres 27 de maig. Com cada dia, moltes gràcies per acompanyar-nos i desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà, ací puntuals, a la 107.8 de l'FM. Ràdio Pego. Adéu.

Ràdio Pego, la veu del poble.

0: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.

0: Comença en Llosa FM Perles de Música amb Vicent Xirlaque.
1: Benvingudes, benvinguts a Perles de Música, el programa de Llosa FM i la xarxa d'emissores municipals valencianes on escoltem cada setmana joies musicals d'avui, ahir i sempre. Així al micròfon Vicent Xirlaque i espero que gaudiu d'esta mitjoreta que anem a compartir tancant ja definitivament el nostre bagul de 1982, que este és ja el sisè programa que li estem dedicant a aquests èxits de 1982, ja siga d'Espanya o d'altres latituds. I la nostra primera cançó d'avui és Les dos coses juntes, perquè fou èxit a Espanya mantenint-se en la tercera posició de la llista de superventes durant 7 setmanes i també a Itàlia, on fou número 2. I és que Itàlia és el país natal dels nostres primers artistes d'avui, Ricky e Poveri, amb el single Me enamoro de ti, mi enamoro di te, en la seva versió original italiana.

Me enamoro de ti, del trio genovès Ricchi e Poveri, fundat en 1967 i que en esta etapa estava format per Angelo Soggiu, Franco Gatti i Angela Brambati. Este és el menor dels tres èxits que van aconseguir estos italians a Espanya. Venien de triomfar en el 81 amb el seu Serà perquè te amo i tornarien a fer-ho en el 83 amb Mama Maria. I entre mitges, doncs este Me enamoro de ti amb lletra una miqueta tòxica. Anem a seguir amb més cançons que parlen d'amor, però en esta ocasió amb un to una miqueta més positiu. La següent ens la porta l'ídol adolescent barceloní Pedro Marín, qui junt amb el primigeni Miguel Bosé o els Pecos van abanderar l'era daurada de l'idolisme Made in Spain. En 1982 la cosa ja anava tocant a la seua fi, però encara hi havia temps per a que este Dos Enamorados de Pedro Marín liderara la llista de los 40 principales.

I deixem estar Espanya momentàniament perquè viatgem al Regne Unit amb un grup que ja hem tingut prou voltes al programa últimament, el quartet Bugs Fizz, format expressament en 1981 per a representar el Regne Unit a Eurovisió, després de guanyar el festival amb el seu Making Your Mind Up, van encetar una carrera d'èxit que els duraria uns quants anys, especialment al seu Regne Unit natal, però també en altres països del nostre continent. Este grup estava format per Bobby G, Mike Nolan, Cheryl Baker i Jay Aston, i avui ens porten el seu cinquè single, el primer de 1982 i l'últim dels seus tres números 1 al Regne Unit, on l'èxit encara els duraria un parell d'anys més. Esta cançó es titula My Camera Never Lies, Bugs Fizz.

Este My Camera Never Lies dels Bugs Fizz parla d'un home que està seguint la seva parella per investigar el que fa, ja que en sospita alguna cosa. Si no fora perquè té la coartada investigadora, podrien dir que el protagonista de la cançó és directament un voyeur. I precisament així és com es titula el nostre següent èxit d'este bagul de 1982. Encara que bé, sent sincers, molt exitosa tampoc va ser la nostra següent cançó. Només va entrar al top 10 que a Escandinàvia, sent número 5 a Noruega i número 10 a Suècia. Al Regne Unit fou 68, als Estats Units 29 i a Espanya va aconseguir un lloc una miqueta més alt, el 27 en desembre de 1982. Estem parlant d'este voyeur de la cantant estatunidenca Kim Carnes.

Kim Carnes venia de ser número 1 arreu del món en 1981 amb el seu Bette Davis Eyes, encara que això de seu és una miqueta discutible, perquè no era una cançó d'ella, sinó una versió d'un tema de Jackie DeShannon de 1974. Però en qualsevol cas, en 1982 va publicar el seu disc Voyager i la cosa no va acabar de funcionar massa bé. En canvi, sí que va funcionar el que van fer els seus paisans, el grup estatunidenc de Jay Gale's Band, fundat en 1967 sota el liderat del guitarrista Jay Gales, acompanyat del teclista Seth Jasman, el baixista Danny Klein, el bateria Stephen Joe Blatt, el cantant Peter Wolf i el multiinstrumentista Magic Dick. Es tracta de la seva cançó Centerfold, que ens conta com el seu protagonista se sorprèn en veure com la xica que li agradava en l'institut ix en el pòster de les pàgines centrals d'una revista destinada al públic masculí. Fou l'únic número 1 de la trajectòria del grup i després de liderar les llistes als Estats Units, ho va fer també en Austràlia i el Canadà, sent número 2 a Irlanda o número 3 al Regne Unit. The Jay Gales Band, Centerfold.

I acabem el programa tal com l'hem començat, amb una fusió hispano-italiana, perquè l'actriu i cantant romana Claudia Mori liderava les llistes del seu país amb una cançó titulada Non succederà più, que fou la cançó més exitosa del Festival de San Remo d'eixe any, tot i estar fora de concurs. Claudia Mori després la va traduir al castellà i la va publicar com No sucederà más, i amb ella va aconseguir liderar també a Espanya tant la llista de superventes com la de los 40 principales. Així que ens acomiadem amb este triple número 1 de Claudia Mori, casada per cert amb Adriano Celentano des de 1964 i amb qui, lògicament, ha col·laborat en múltiples ocasions, com és el cas de les veus masculines que escoltem en este No sucederà más, la cançó amb què tanquem definitivament el nostre bagul de 1982. Una salutació de part de Vicent Xirlaque i ens escoltem en el proper programa de Perles de Música. Fins la setmana que ve. Adeu!

perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

Músic Gràfies. Un espai de Ràdio Ribarroja per a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Avui en Músic Gràfies, segona part de l'espai dedicat a Michael Jackson. Després del mític àlbum Thriller, en 1984, Michael Jackson va gravar el seu últim disc amb els seus germans, Victory, realitzant posteriorment una gira. També va gravar amb McCartney el tema Say, Say, Say i la cançó We Are the World, amb fins benèfics. Sens dubte, Michael Jackson és un dels artistes que més fons ha donat per a fins benèfics.

En 1987, Michael Jackson es fica de nou en un estudi i grava Bad. Este disc molt esperat va ser disc d'or als Estats Units en concepte de vendes anticipades només publicar-se. Va vendre uns 20 milions de còpies. Michael Jackson desitjava batre un nou rècord amb este disc, publicar en format single les dues cançons, 11 en l'edició en CD, que formaven l'àlbum. Quasi ho va aconseguir, ja que van ser 9 els senzills publicats en format single. Al mateix temps, va ser el primer i únic artista a aconseguir 5 números 1 consecutius en el top 40 americà. 6 dels seus 7 singles van arribar al top 10 i 5 d'ells, de forma consecutiva, van ser número 1. Va aconseguir un Grammy pel tema Leave Me Alone.

Bet, la cançó que donava títol al disc va ser el segon dels 5 senzills del disc que va aconseguir el número 1 en les llistes d'Estats Units. A més, també va ser número 1 a Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Espanya, Itàlia i en el United World Chart. Va tindre un vídeo musical dirigit per Martin Scorsese en el que Michael balla en el metro de Nova York. Dit curt musical es va fer molt popular a finals de 1987, aconseguint el segon número 1 en el top 40.

Un altre dels èxits d'este àlbum és Smooth Criminal. Una cançó que va ser llançada com a single i que és considerada un dels grans temes de Michael Jackson.

La dècada dels 90 va ser, per al que ja es coneixia com el rei del pop, una època de problemes. Es va mudar a la seva propietat de fantasia, Neverland, després dels més de 2 anys de gira de Bad. Pareixia haver perdut contacte amb la realitat i haver tornat a la infància que no va poder tindre. Llavors va ser quan va realitzar en 1991 Dangerous, un disc que va vendre 20 milions de còpies. Encara que la seva carrera anava vent en popa, la seva vida privada era la que anava malament i es feia pública. Aparentment, Jackson va insistir a la MTV perquè se'l presentara com el rei del pop en l'estrena de Black or White, la qual cosa va ser negada més tard per l'artista. Però el que realment va clevillar la seva imatge van ser els rumors sobre els seus comportaments suposadament abusius amb xiquets. Black or White va ser un dels temes més importants d'este Dangerous.

Davant dels rumors sobre els seus comportaments abusius amb xiquets, Jackson va negar les acusacions i la policia mai va poder provar que haguera existit un abús, però l'artista va arribar a un acord amb la família d'un xiquet fora de la cort. El mal ja estava fet i la percepció d'un Jackson filàntrop va desaparèixer. Es va tornar addicte als analgèsics. Pepsi va acabar amb ell una relació de 10 anys i es va casar amb Lisa Marie Presley, de qui després es va divorciar. Dins de tot això, trobem una cosa positiva. En 1993 va rebre el Grammy a la Leyenda Viviente. En el juí en què un xiquet l'acusava per haver-li abusat, Michael Jackson va ser absolt. No obstant això, l'exposició mediàtica dels detalls del cas van danyar la seva reputació, potser de forma irreparable. L'estrany i excèntric Jackson es va convertir en una icona del pop.

Els últims anys de Michael poden resumir-se en tres dates. 1995, quan va traure la llum History, un doble àlbum en el qual podien trobar-se els seus grans èxits en el primer disc i temes nous en el segon. 1997, quan va realitzar Blood on the Dance Floor, i 2000

Jackson va ser catalogat com un geni musical i artístic, el que va demostrar des dels seus inicis com un xiquet prodigi amb un nivell interpretatiu realment extraordinari. Però també va ser un personatge polèmic, amb defensors i detractors, a qui van rodejar innumerables llegendes i rumors, moltes vegades alimentats per ell mateix, i que es va veure envoltat en diversos juïs. Michael Jackson, l'home i el geni, va morir el juny del 2009, però el seu record i sobretot la seva genial música viurà per sempre entre nosaltres com altres grans mites de la història de la música i de la humanitat.

0: si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Radio Pego.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Cerrando. Esport popular y música clásica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

0: 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht.
1: Estàs escoltant Radio Pego.

0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: Yeah.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? 13è dia de vaga en l'ensenyament públic valencià amb una nova manifestació massiva de docents pels carrers de València i amb la negociació encara oberta. Avui és dimecres 27 de maig i repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. L'Arxiu Municipal de Pego convida a descobrir el seu patrimoni documental, especialment durant el mes de juny, des del dimarts 2 fins a divendres 26 de juny. No obstant això, l'arxiver municipal Joan Miquel Almela deixa clar que l'Arxiu Municipal de Pego està obert sempre. Només cal passar per la Casa de Cultura i preguntar per l'arxiver. La iniciativa de juny té com a objectiu donar a conèixer que tenim un arxiu històric molt important. 13 dies de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià, com dèiem, amb una nova reunió que ha començat a les 9:30 del matí i amb una nova manifestació unitària convocada a les 11 a València. De Pego, avui ha eixit un autobús amb docents que estan participant a esta hora encara en eixa mobilització d'avui. A més, a Pego, les associacions de famílies han convocat demà dijous una marxa per l'escola pública que partirà del passeig Cervantes a les 7 de la vesprada i finalitzarà a l'Ajuntament de Pego. Volem per a aquest estiu tindre una passarel·la per a suplir el pont del Tonyinero, és el que trasllada la presidenta de l'associació veïnal. Dimarts es van reunir representants de l'associació amb el futur alcalde de Dénia, Rafa Carrió. Este els ha informat que està en contacte amb el diputat de Carreteres per a aconseguir eixa passarel·la. Carrió s'ha mostrat interessat en que Dénia i Oliva treballen units en esta qüestió. Representants de l'associació veïnal Pont del Tonyinero tenen previst assistir al ple ordinari de l'Ajuntament d'Oliva demà dijous per a comunicar les seues necessitats.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: El patrimoni documental que posseix l'Arxiu Municipal de Pego és fonamental per a conèixer l'evolució històrica de la localitat. És dipositari del testimoniatge de les més diverses manifestacions històriques, socials, religioses, econòmiques, literàries i culturals. Conté un llegat d'incalculable valor, un bé de domini públic que, com recorda l'arxiver municipal Joan Miquel Almela, està obert sempre. Això no lleva, però, que es posi l'accent durant el mes de juny. I és que des del dimarts, dia 2, i fins a divendres, 26, abans d'entrar de ple en les festes de Pego, en les festes de moros i cristians de la localitat, des de l'arxiu, se'ns convida a conèixer el patrimoni documental que custodia, un arxiu històric molt important amb documentació realment antiga, subratlla l'arxiver Joan Miquel Almela. Les visites per observar en primera persona documents originals del segle XV, XVI o XVII i conversar amb l'arxiver es poden fer de dimarts a divendres des de les 10 del matí fins a les 13 hores. No cal fer inscripció prèvia, només cal comunicar en arribar a la Casa de Cultura que es vol visitar l'arxiu. Només si es va en grup sí que caldria demanar cita prèvia.
1: L'arxiu municipal de Pego està obert sempre, sí, sí. És la primera. Cosa que, com molta gent no ho sap, o com molta gent ho desconeix, doncs, bueno, esto és una iniciativa per a donar a conèixer, una, als interessats que sí que han vingut alguna vegada, i a l'altra gent que desconeix, que tenim un arxiu històric molt important, amb documentació realment antiga, i que està custodiada així a la Casa de Cultura, i és una manera, pues, diguem-ne, de donar a conèixer aquest patrimoni documental tan gran que tenim. El tema d'obrir les portes, pues, bueno, és una iniciativa que fan també molts altres arxius, i bueno, jo havia agafat aquesta època antes de festes, no? Però antes d'entrar en festes, pues, si la gent li apeteix algun matí passar-se per així, pues, coneixerà, li ensenyaré, parlarem, dialogarem i veurà in situ els documents originals que tenim.
0: L'arxiu de Pego, junt amb el de Dénia, és, podríem dir, com un oasi, perquè conserva documentació molt antiga i, a més, seriada, com explica Joan Miquel Almela.
1: Per ser Pego un poble com és, que no és un poble ni gran ni menut, però sí que a nivell de Marina Alta, sobretot, a mi llevant de Dénia, que també sí que ha conservat la documentació, la resta de pobles no té documentació tan antiga com la que té Pego. I a més seriada, és a dir, n'hi ha continuïtat en les sèries, tant en les actes de Consell, de l'Ajuntament, com en els llibres de la Peita, és a dir, ho tenim quasi tot complet. Van tindre sort que durant la Guerra Civil no es va cremar, com va passar en molts altres pobles, i així es va conservar, i jo trobo que és una fita bastant important, però això no d'ara, sinó de sempre, no?
0: Pego, com hem dit, posseix un patrimoni documental molt interessant per a la reconstrucció de la història del poble. En el seu arxiu municipal es troben documents pertanyents, ja ho hem dit, als segles XV, XVI i XVII, llibres i documents que han sigut restaurats per l'Ajuntament de Pego i la Generalitat Valenciana a través de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques i l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. El més antic és data del 1480, un patrimoni documental fonamental perquè l'arxiu històric és el DNI d'un poble, expressa Joan Miquel Almela recordant les paraules d'un dels seus professors. L'arxiu vetla els documents de tots els nostres avantpassats, la documentació de com el poble ha anat configurant-se, exposa l'arxiver Joan Miquel Almela.
1: Quan jo estudiava i quan tenia cursos d'arxivística i de més, jo tenia un professor molt bo que era de Barcelona, Ramon Albert, que va faltar últimament, era un dels arxivers espanyols més importants, i me recorde, això fa molts anys, que mos va dir als alumnes que l'arxiu històric és el DNI d'un poble. És el DNI del poble, me'n recordo com si fos avui, perquè realment és així, és a dir, ahí tenim la documentació de tots els nostres avantpassats, la documentació de com el poble ha anat configurant-se, tant a nivell de població, tant a nivell del camp, no? Tant a nivell de les indústries, és a dir, podem conèixer totes les variants que han configurat el nostre poble de Pego. I clar, la veritat és que és una llàstima. Bueno, la veritat és que s'ha estudiat bastant, no? És a dir, però jo voldria que s'estudiara més. L'Arxiu Històric ha tret i ha parit molts treballs d'investigador, però ja fa uns anys, no? Ara fa uns anys que a nivell investigador pues no ha vingut molta gent a estudiar sobre el cas de Pego. La veritat és que està per explotar. Hi ha molta documentació encara per tractar, per investigar-la, per escriure-hi, per donar-la a conèixer. No? Jo intento fer cosetes menudetes perquè la gent li agrada llegir un poquet. Aleshores pues, intento unes pinzellades per a no cansar la gent a través de xarxes, de Facebook o el que siga, intentant donar a conèixer aquest patrimoni. Però la veritat és que dic que el llarg patrimoni documental que tenim està, diguem-ne, encara quasi per explotar.
2: Els informatius a Radio Pego.

Milers de docents es manifesten este dimecres a València en una marxa que recorre el centre de la ciutat i que acabarà a la Conselleria d'Educació, on l'administració i els sindicats continuen negociant en el 13è dia de vaga indefinida de l'ensenyament públic valencià. Ho fan des de les 9:30 del matí per a debatre avui en principi una nova proposta sobre plantilles i infraestructures educatives, tot i que hem de dir que la discussió o el debat sobre les ràtios està molt encallat i de moment no té perspectiva d'acord. En el transcurs de la manifestació, que porta com a lema menys burocràcia, menys ràtios, més salari, més plantilla i més valencià, i hi ha hagut una nombrosa presència de docents de Pego, ja que han eixit en un autobús des de la població per a participar-hi. En el transcurs d'esta manifestació s'han desplegat uns llençols blancs des de les Torres de Serrans, on es podia llegir "Defensem l'escola pública ara o mai". I este és l'ambient de la manifestació a València.

0: Paral·lelament, directors i directores de centres educatius demanen una resposta urgent a educació després de 13 dies de vaga perquè estan, asseguren, al límit. Alerten de que no es tracta només d'un conflicte laboral, ja que té conseqüències en els centres i qualitat del servei educatiu que rep l'alumnat. I és que recordem que en esta setmana, per exemple, s'estan ja realitzant inscripcions per a el curs que ve, i això vol dir molta burocràcia i haver d'estar en el centre, però la veritat és que, depenent del dia, hi ha més professors o menys, menys docents o més, que secunden la vaga. Per exemple, a Pego, la mitjana de seguiment avui ha estat del 49,95%. Per centres, al CEIP Ambra, el cos de mestres ha fet vaga en un 42,9%. Avui ha secundat la vaga un 61,9% del personal docent del CEIP Carolina Sala, i si mirem al CEIP Rosalia Bondia ha estat d'un 25%, però a l'Institut Enric Valor el 70% del professorat ha secundat avui la vaga. Allí, a més, este matí a les 7:30 s'ha produït un piquet informatiu. D'altra banda, informem que les associacions de famílies d'alumnes de les escoles públiques de Pego demà tornaran a eixir als carrers de la localitat en una marxa per l'escola pública, que pretén donar suport a la vaga docent, ja que asseguren les famílies que tenen motius de sobre i recorden aquests motius. Afirmen que des d'infantil fins a batxillerat i cicles volen més inversió en educació, ampliació de plantilles, reducció de ràtios, més personal de suport, més recursos per a la inclusió, infraestructures dignes, segures i sense barracons, més places de cicles formatius. També volen transport escolar entre centres de la comarca, el valencià com a llengua vehicular, recuperació del poder adquisitiu del professorat, escoles com a refugis climàtics. També volen la dignificació de la professió docent, l'excel·lència educativa i substitucions des del primer dia. I ho deixen amb punts suspensius, suggerint les famílies que encara hi podrien afegir més motius per a donar suport a la vaga docent. La marxa està convocada demà a les 7 de la vesprada des del passeig Cervantes, finalitzant a l'Ajuntament de Pego.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: Més coses. Ahir, dimarts 26 de maig, l'associació veïnal Pont del Tonyinero va reprendre l'agenda de reunions per al futur d'una infraestructura clau per connectar els termes de Dénia i Oliva i les províncies d'Alacant i València. Un pont que des de principi de desembre, recordem, de desembre de 2025, té l'accés tallat al trànsit, el que ha provocat una greu afectació al veïnat i als negocis de la zona. Va ser una reunió d'urgència, apunten des de l'associació, en esta ocasió amb el vicealcalde de Dénia i futur alcalde Rafa Carrió de Compromís. És per això que a aquesta reunió també hi va estar present el portaveu de la formació Apego, Víctor Climent. El futur alcalde de Dénia ha assegurat als representants de l'associació veïnal Pont del Tonyinero que estan seguint-se tots els passos per a la reconstrucció d'aquest pont, i també ha confirmat que es farà. El problema per al veïnat és que no hi ha data. Ens ho conta Lola Sastre, presidenta d'aquesta associació.
2: Carrió, pues, ens ha assegurat que estan seguint-se tots els passos per a la reconstrucció del pont, que això ja ho tenen clar. Que sí, que es farà. Però quan? Pues, no mos ho pot dir.
0: La data, per tant, continua sense fixar-se perquè ha traslladat a Rafa Carrió que hi ha un protocol administratiu que no se sap el que pot durar. Així les coses, comenta Sastre, que la construcció del pont es pot, en certa manera, eternitzar. I davant d'aquest horitzó tan inexacte i tan llunyà, l'associació veïnal Pont del Tonyinero reclama una solució immediata i urgent.
2: Perquè ahir hi ha com un protocol que s'ha de presentar uns projectes, aprovar subvencions. Aleshores, pues, pot tardar un any, dos anys, cinc anys, pues, no ho sabem. I ell no pot dir-nos tampoc res. Aleshores, el que hem reclamat i el que estem reclamant és una solució immediata i urgent.
0: I insisteixen en la necessitat d'una passarel·la per a vianants, una infraestructura que saben que és viable, que sí que es pot fer, recorda la presidenta de l'associació. I van més enllà perquè han suggerit que aquesta passarel·la es quede de manera permanent.
2: Una passarel·la peatonal que sí que es pot fer. Ens ha dit que ell ja s'ha posat en contacte amb Arturo Poquet, que és el delegat de govern, i que sí, estan mirant a veure si algun pont que ja no s'utilitza per la dana podria servir. Nosaltres li hem suggerit que, a part, aquest pont, que en un principi seria provisional, que no fora provisional, sinó que es quedara per a sempre per a peatons i encamant el pont que servirà únicament per a cotxe, ja que és un lloc molt transitat i els peatons podrien anar segur per un costat i el pont únicament per a cotxe. La idea li ha paregut estupenda.
0: Carrió s'ha mostrat interessat també en que Dénia i Oliva treballen units en esta qüestió, perquè trasllada en este cas Lola Sastre que sembla ser que l'Ajuntament de Dénia planifica ampliar els serveis d'autobusos fins a la platja de Santana.
2: S'ha mostrat molt interessat perquè vol que els dos municipis pues, estiguen units, Oliva i Dénia, perquè pareix que tenen un gran projecte d'ampliació de serveis d'autobusos, van ampliar els horaris i la quantitat d'autobusos que arriben fins al final de la Marina i que unisquen amb Dénia. Aleshores, està interessat en que estiguem units les dues parts.
0: L'associació veïnal Pont del Tonyinero espera que el futur alcalde de Dénia, serà investit el 20 de juny, complisca amb el seu compromís. Paral·lelament a la reunió mantinguda ahir amb Rafa Carrió, l'associació ha contactat amb el gerent de CHG i director d'Oliva Nova amb la intenció que també els doni suport, perquè asseguren que també estan interessats en que aquest pont s'arregle per la mobilitat que suposa.
2: Hem contactat amb el gerent de CHG, també director d'Oliva Nova Golf, perquè ens doni suport, ja que ell també està prou interessat de que el pont s'arregle, perquè també per a ells representa un obstacle per a poder unir-se en Oliva Nova.
0: I prèviament a això, representants de l'associació es reunien amb la portaveu de Compromís a l'Ajuntament d'Oliva. Esta es comprometia a traure la qüestió en el pròxim ple, que té lloc demà dijous, últim dijous de mes. Un ple en què l'associació estarà present.
2: La setmana passada també vam estar a l'Ajuntament d'Oliva reunida en Yolanda Navarro, de Compromís, i que s'ha compromès, valga la redundància, a traure el tema en el pròxim pleno de l'Ajuntament, que serà este dijous. I mos ha dit que, si és necessari, al pròxim pleno, la setmana següent, demanarem torn de paraula per a poder exposar pues, les nostres necessitats.
0: Assevera Lola Sastre que no defalliran fins a aconseguir l'objectiu, que és per a aquest estiu tindre una passarel·la.
2: Així que seguim ahir insistint, Sense parar, desitgem de veritat que algun dia ja vos puguem donar la bona notícia de que ja tenim per fi una passarel·la i un pont. Ho aconseguirem, estic segura que ho aconseguirem, per cansines. Quant? No ho sabem. El que volem és, sobretot, que per aquest estiu es faci la passarel·la.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara Garcia.
0: I en format breu també contem que demà dijous 28 de maig s'imparteix la primera jornada informativa de FEMPA organitzada per Creama Pego per abordar com fer un negoci que un negoci aparega a Google i Google Maps. Una jornada que explorarà les ferramentes necessàries per a crear un perfil d'empresa que aconseguisca que la clientela trobe eixe negoci, eixe web, quan està buscant allò que ofereix la tenda, el comerciant, el professional o la professional. Esta jornada està dirigida a pimes, micropimes, persones autònomes i també emprenedores. La cita és de 3:30 a 4:30 a l'aula de Creama Pego.

I pel que fa a la previsió meteorològica, la veritat és que pràcticament calcada a la d'ahir, avui amb el cel ras, tot i que pot enteranyinar el cel la boira i les temperatures altes, sobretot les màximes. La mínima s'ha quedat en els 16 graus, les màximes arribaran als 32 i el vent bufa fluix de component sud-est i bufarà de sud-oest a partir de mitja vesprada. Per a demà dijous tindrem cel amb intervals de núvols sense major importància i temperatures mínimes que estaran en els 18 graus i arribaran als 31. El vent bufarà fluix de component variable. Per a divendres serà, com ja avançàvem ahir, el dia de més calor. De fet, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, tindrem una mínima de 19 graus i una màxima divendres de 36. El cel estarà ras al matí i a partir del migdia poden aparèixer intervals de núvols sense importància. El vent divendres bufarà entre 15 i 10 km per hora de component sud-oest-sud.

Fins ací l'informatiu d'avui, dimecres 27 de maig. Com cada dia, moltes gràcies per acompanyar-nos i desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà, ací puntuals, a la 107.8 de l'FM. Ràdio Pego. Adéu.

Nací en 1979, justo con la democracia de un país que ahora se muere.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: 96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.

Volem dedicar aquesta cançó a tots els mitjans de comunicació que mai ens han parit cas. Mitjans de comunicació com La Vanguardia, com El País, com El Periódico. Mai hem pogut sortir a la premsa lliure.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
2: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
1: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada

amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'Infojo de Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'Infojo de Pego.

0: Sunset Boom de la FM.
1: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
2: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
3: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

0: Hola, hola, benvinguts i benvingudes a esta cova de gris que ja es comença a fer caloreta i ja tenim gana d'anar a fer cri-cri per els jardins, a no deixar-vos dormir, ninguna nit, a ningú. I, bueno, presentar-nos, primer que res, assistem, és de sempre, la Gri Castro, Mari Carmen Castro.
1: Ara a l'estiu els gris canvien el to. Més de cri-cri, és
0: cro-cro-cro-cro. Està més punyetero. Bueno, està més... Està més histèrics, diguem-ne.
1: Bueno, pues bona vesprada nit a tot el món.
0: La grilla Aurora Estrada.
2: Hola, hola a tots. A tots i totes.
0: Tens un nom molt suggerent, Estrada.
1: Estrada, és veritat. Sí. Com d'actriu. Sí.
0: Ramon, l'amo...
3: Hola, bona tarda.
0: L'amo de la mansió Hill.
3: Ah, sí? En ma casa encara no ha vist grills, era perquè estic jo, estem els dos i no hi sé.
0: Ja aniran, ja. I com no, Andreu Estelo.
3: El greu major.
4: Hola. Els grills estan extingint, se carinyo. Igual que les granotes i les bones persones.
0: I qui vos parla? Carmen Pérez. I allà, a l'altra banda de la peixera, alçant les mans, content ja perquè només ens queden este i un altre programa. Com no? Qui és ell?
1: El nostre inconfundible...
0: Vicent Morera!
3: Morera!
0: Bé.
3: Ahí està tancat en la peixera, suant.
0: Sí, ahí està bé. No arriba a pegar-nos. A que si mos tira una sabatilla per la porta... Bueno, pues anem per feina perquè avui passen coses... Avui, se'n recordeu de quan van anar els pegolins, la delegació pegolina?
3: Home, clar.
0: A Amèrica.
3: Això no s'oblida, no.
0: A llevar tots els McDonald's i canviar-los per figatells. La cosa va acabar fatal i Trump va vindre i, pues, això, bombardejant la plaça del poble en ketchup.
1: A veure avui com queda la cosa.
0: Pues han passat els anys i Trump torna perquè vol conquerir Pego.
3: És que ara està conqueridor.
0: A veure què mos conten els nostres amics. Ai.

0: al poble de Pego, on el temps va al ritme del sol i les converses duren més que un partit en pròrroga, avui passa una cosa que no estava ni al calendari de festes ni al cap de ningú. El camp de futbol, que normalment veu més pols que gols, està a punt de convertir-se en escenari internacional o en un desastre monumental. Perquè sí, senyores i senyors, torna ell! Després d'aquell incident diplomàtic amb avionetes i quilos de ketchup, caent damunt la plaça del poble, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit tornar a Pego. I no per fer turisme, precisament. La delegació pegolina, que mesos arrere va anar a Amèrica, amb la noble missió de conquerir-los, però amb figatells, no amb armes, ha sigut convocada. I encara no tenen clar si venen a parlar o a replegar un altre disgust.
1: Irot, sí, mare meva, això sembla una pel·lícula americana de les que posen després de dinar. Jo no sé si això és una reunió o ens van a invadir altra volta, però jo vinc com a alcaldessa i amb tota la dignitat del poble, encara que siguin sabates planes.
2: Marta, dignitat sí, però avui viu que este home no dona puntada sense fil. Jo ja ho vaig dir l'altra vegada. Este del cabell raro no em fa gens de gràcia. I mira, ketchup per tot arreu, que encara tinc taques en la bata dels diumenges.
3: Jo ja t'ho dic, eh? Que els forasters estos no venen mai per res bo. Que sí, que molt de somriure, molt de hello darling, però després te planten una avioneta damunt del cap i au, a fregar. I damunt, el ketchup era dolent, eh?
1: Però hem d'anar, que si no després diran que Pego no té diplomàcia. I això no ho consentisc jo, que per algo som internacionals, ara.
2: Internacionals? Internacionals de què? Si l'únic que vam exportar van ser els figatells i encara no sabem si el van menjar o el van usar com a projectil.
3: A mi no m'enganya, eh? Este ve a algo i no és a comprar taronges.
4: Hello, pobre Pego, Pego people. Hola, hola, Pegorans, Pegorines. Molt bé, molt bé. Jo parlar valenciano molt bé. Very good language.
1: Sí, ja estem, mira'l.
2: Ja has començat.
3: Calla, que encara dirà figatel i el rebente.
4: My friends, my very good friends from Pego, Pego, yo, veniu en pas, pas total. Zero ketchup. No, that was a small accident. Very artistic.
2: Artístic, diu. Sí, com un quadre abstracte, però en olor a hamburguesa.
1: Senyor Trump, nosaltres hem vingut perquè ens ha cridat, però ja li dic jo que el poble de Pego no està per a bromes rares.
3: Ni per experiments, eh? Que ja van tindre prou amb el ketchup, que encara em pica el cor només de pensar-ho.
4: No. Tranquils. Jo respectar molt Pego. Pego és very, very important place. Estratègic. Molt estratègic.
2: Este estratègic? Però tu saps on estàs o has aterrat a ulls tancats?
1: Expliques millor perquè a mi això d'estratègic em sona a problema.
3: O a invasió. directament.
4: No, no invasió, no corporation, friendship, big future. Jo veure Pego i pensar, wow, this is the key, la clau de tot.
2: La clau, diu. La clau de què? Del traster?
1: A veure si va en sèrio o si ens està prenent el pèl l'altra volta.
3: Jo ja tinc el pèl prou malament. Gràcies.
0: I així, entre sospites, mala memòria del ketchup i un anglès valencià que feia mal a les orelles, la reunió començava, però el que ningú sabia encara era fins a quin punt aquell home del cabell impossible tenia plans per a Pego. El camp de futbol de Pego, testimoni habitual de partits discutits i cris des de la banda, es convertia ara en una mena de tauler internacional. I això, per a segons qui, és més perillós que un exèrcit.
4: Excuse me. Okay. Listen. Escoltar-me. Escoltar-me bé. Pego is very special. Tenir muntanya. Mar al costaet. Camps. Menjar. Menjar increïble. Filatels. Wow. Però no és només això. Location perfecte. Control total.
1: Control de què exactament?
4: Jo parlar de geopolítics, gran món, very big, Europa, Àfrica, Mediterrani, tot connectat. I Pego, en medio, és lloc estratègic.
0: El problema no era només el que dia, sinó com ho dia. Aquella seguretat de qui està acostumat a comprar-ho tot. Feia pensar que no havia vingut només a fer amics.
1: Mire, nosaltres som un poble tranquil. No volem ser cap centre mundial de res. Ja tenim prou en les festes i amb arreglar carrers.
2: I amb aguantar els que venen de fora a dir-nos com hem de viure. Que d'això ja en tenim experiència.
3: Exacte. Que després venen amb idees modernes i acabem menjant coses rares. Jo amb el meu putxero estic molt bé.
4: Però pensa, pensa en gran, molt gran. Pego podria ser la capital d'alguna cosa important, molt important. Comerç, poder, influència.
1: Sí, este... Ja està venent mos fum.
2: Fum no, Marta. Això ja no és fum. Això és un incendi incontrolat del seu ego.
3: I sense preguntar què és lo pitjor.
0: Aquell discurs de grandesa no encaixava massa bé amb un poble que sap perfectament quan val cada cosa i també quan algú intenta passar-se de llest.
1: Anem a parlar clar. Què vols exactament de Pego?
2: Sí, sense paraules en anglès, al gra
3: i curtet, que no te min tot el dia.
4: Ok, jo voler partnership, but amb conditions. Pego formar part de United States of Pego New Territory, very exclusive.
0: Hi ha silencis que ho diuen tot. I després està este, que era com quan algú diu una barbaritat i el cervell tarda uns segons en reaccionar.
1: Perdona? Què?
2: Ho pots repetir, però més poc a poc, que igual ho he entès mal i encara en sorprenc.
3: No, no, jo ho he entès perfectament. Este vol comprar-nos com si fórem una parcel·la.
4: No comprar, no. No, no, no comprar. Integrar. Vosaltres guanyeu. Jo guanyi. and everybody win. America guanya. Pego guanya. Molt win.
1: Mira, mira, m'està entrant una mala llet.
2: A mi no m'entra, ja la tinc.
3: Jo li vaig dir una cosa molt clara. Pego no està en venda.
4: Wait, wait. No, Jerry, no tan ràpid. No, no, no tan mira oferta. Very good offer. Power, money, positions.
0: I ahí estava el gir. Quan la seducció falla, arriba la tentació. I quan la tentació no cola, bé, això encara estava per vore.
1: A mi els diners no m'impressionen.
2: Ni a mi les promeses.
3: Ni a mi els americans.
4: But, tendríeu cargos importants. Very important. Government, White House, o millor, Pego House.
0: I així, com qui no vol la cosa, començava a traure l'artilleria pesada. Càrrecs, poder i paraules grans per a veure si alguna d'elles feia efecte. Però clar, això funciona en molts llocs. A Pego ja és una altra història.
4: Ok, ok. Jo parlo clar, molt clar ara. Hansi molt anglès. Jo feu esforç, eh? Molt de respecte a València. Valenciano. Llengua molt bona.
2: Ai, mira, almenys ho intenta. Malament, però ho intenta.
3: Sí, però quan algú intenta massa, també és sospitós.
1: Deixa el que parli, a veure per on és.
4: Jo voler fer, com es diu, govern nou, Pego, dins d'Amèrica, però especial. I vosaltres, gent molt important, molt important. Marta, tu, alcaldessa, sí, però jo fer-te presidenta de comunitat gran. Molt, molt gran. Més gran que Pego. Amb cotxe gran. Banderes i tot.
1: Tu a mi no em compres amb un cotxe gran, que després no cap els carrers del poble i a veure què fem.
2: I les banderes per a què? Per a tapar els forats?
3: A més, Marta ja mana prou. Si li dones més poder, ens posa a treballar a tots.
4: No, no, és millor. Molt, molt millor tu manar més. Decidir coses importants, internacional.
1: Jo ja decidís prou. Si es fa festa, si es talla un carrer, si es posa una farola... Ja tinc prou mal de cap, home, no necessite més.
0: Primer intent, fallit. Però Trump no era dels que es rendixen fàcilment. Si una porta es tanca, prova amb la següent.
4: Rosita, tu seu dona molt, com es diu, molt forta, amb caràcter, tu perfecta, per ministra de coses importants, molt, molt demando.
2: Mira, jo ja sóc ministra de ma casa. I mira, no em fan ni cas. Imagina't en un govern.
3: I damunt discutim amb americans. No, no, això acaba mal.
4: No, no obeir, no obeir. Tu manar també. Tots, tots manar. Equip molt fort.
2: Mira, això no funciona així, eh? Home, si tots manem, així no es mou ni una cadira.
0: Segon intent. També aigua. Però encara quedava una peça que Trump creia més fàcil de convèncer.
4: Cello, tu voler ser fina, no? Elegant. Jo feu-te ambaixadora. Viatjar, parlar amb gent important. vestir very good, molt bé.
3: Perdona? Jo no vull anar per ahí fent-me la fina, que després la gent es pensa que sóc boba.
2: Bueno, això ja ho pensem alguns sense que viatges.
3: Cuidao.
1: Xiques, xiques, no discutiu, que es desviem.
4: No, no, en serio, molt en serio, tu representar Pico en tot el món. Molt, molt de glamour.
3: Mira, jo sóc com sóc, i si no em fie de tu així, imagina't en un altre país.
0: Tres intents, tres fracassos. I una realitat que començava a fer-se evident. Aquell pla tan perfecte no estava funcionant. I quan algú acostumat a guanyar li fallen les coses, sol posar-se nerviós.
4: No ho entenc. És molt bona oferta, molt bona. Vosaltres guanyar molt. Per què diu que no?
1: Perquè no ens fiem.
2: Perquè ja ens la vas fer una volta.
3: I perquè este és el nostre poble.
4: Però jo he canviat. Ara no invadir el plaça amb ketchup. Era brometa. A més, vau començar vosaltres posant-li alioli a la meva gorra roja. Ara, respecte.
2: Mira, el respecte no es diu, es demostra.
1: I de moment tu no vas massa bé, eh?
3: Vas tirant cap a pitjor, eh? Si vols que t'ho diga.
0: I ahí estava el punt clau. No era una qüestió de diners ni de poder. Era una qüestió de confiança. I això no es compra ni es negocia. Però Trump encara no havia dit l'última paraula.
4: Ok. Si no ho voleu per bones, jo explicaré altra cosa. Més clara. Més directa.
0: Hi ha un moment en tota conversa en què ja no valen somriures ni promeses. El moment en què algú mostra les cartes.
4: Vale. Jo explicaré molt bé. Sense broma. Vosaltres pensar que Pigo és pobre xicotet. Però no, Pigo és clau. Clau total.
1: A veure, il·lumina'ns perquè jo encara no ho veig.
2: Sí. Explica-ho bé, que jo sóc molt de detalls.
3: I si dius alguna tonteria, també t'ho diré.
4: Primer punt, number one ubication. Pigo està entre muntanya i mar. Això és perfecte. Controlar muntanya és controlar pas interior. Controlar mar és controlar entrada i eixida.
0: I un dia en seguretat, com si estiguera parlant d'un lloc clau del món i no d'un poble on la major batalla és aparcar en festes.
4: Number two, segon, menjar és poder. Figatels, això és un arma diplomàtica. Tu dones figatel, gent contenta. Gent contenta, tu manes.
2: Mira, això quasi t'he sentit i tot.
3: Home, si em dones de menjar bo, jo tampoc em queixé, eh?
1: Ai, xico, a mi no em faig riure, que encara el prendrem en sèrio i tot.
4: El clima. Ni molt fred, ni molt calor. Perfecte per a base. Militar, comercial, tot. Gent vol vindre. Turisme, diners, control.
0: El discurs començava a tindre una estructura. Era exagerat, sí, però tenia aquella coherència perillosa que fa dubtar, encara que siga un segon.
4: Anem fora, la gent, oh, la gent, vosaltres, gent dura, no vos dobleguiu fàcil. Això és problema, però també un gran avantatge. Si jo tinc el poble així, jo món molt, molt fort.
1: Ai, mira, ara resulta que som un recurs.
2: Sí, sí, com si fórem sacs de creïlles.
3: Jo no sóc recurs de ningú, eh?
4: Number five, número cinc, molt important. Ningú pensava en Pego, ningú pensava en Pego, ningú. Això és millor. Pots fer coses sense que el món miri. Estratègia perfecta.
1: A veure, o sigui, que vols gustar-nos perquè ningú ens fa cas.
2: Això ja m'agrada menys.
3: A mi no m'agrada gens.
4: No usar, no, no, no. Cooperar, cooperar. Però sí, és intel·ligent. Molt intel·ligent. Jo pensar gran. Sempre gran.
1: I nosaltres pensem clar.
2: I curt.
3: I sense tonteries.
0: Trump havia parlat. I per primera volta no sonava només a fanfarró. Sonava a algú que havia pensat massa. En un lloc on no tocava.
4: Si jo controlar Pego, jo tindré punt perfecte per a influir en Mediterrani, comerç, moviments, tot passa a prop i sense fer molt de soroll.
1: Però això no és un joc, eh? Això és la vida real i així no hi ha botó de reiniciar partida quan la liem.
2: Ni un tauler, Marta. Això no és el Monopoli. Així no pots hipotecar Pego i després riure't perquè tens hotels.
3: Ni nosaltres fitxes, que jo no he nascut per acabar en una capsa de plàstic amb instruccions en anglès.
4: Tots són fitxes, en món gran, tots són fitxes.
2: Pues mira, jo no jugué.
1: Ni jo. A mi no em vengues una partida amistosa si després em cobres el cafè, la tassa i fins l'aire que respire.
3: I menys si tu ets el que repartix, perquè segur que repartixes, però les bones cartes te les quedes totes per si de cas.
0: I ahir es va trencar definitivament qualsevol pacte. Ja no hi havia malentesos, ja no hi havia excuses. Només quedava una cosa, defensar el que era seu.
4: Última oportunitat. Vosaltres ajudar-me o jo fer-ho igual.
1: Escolta, Bonico, mira, això sona amenaça, eh? Agarra el teu helicòpter i vés-te'n d'ací abans de que vinga tot el poble i el traguen a patades. Serà imbècil, el tio este. Txè, i vés a fer-te el monyo, home, redeu, que sembles un margalló.
2: No m'agrada gens el que està insinuant-nos, eh? També t'ho dic.
3: A mi ja m'està pujant la sang.
0: I quan a Pego li puja la sang, passen coses.
1: Mira, anem a deixar-ho clar des del principi. Així no vindrà ningú a dir-nos el que hem de fer ni amb bones paraules ni amb amenaces.
2: Exacte.
3: Des del primer moment fas olor a problema i altres olors corporals que sembla que te hagis podrit per dins.
4: Ai, pebolins, jo no voler problema, no voler problema, no. Però si vosaltres no entendre, jo actuar. Així funciona el món gran.
0: El món gran, dia, com si tot fora un joc de poder i com si davant no tinguera tres dones que no es deixaven enganyar ni per casualitat.
1: El teu món gran així no pinta res, che.
2: Nosaltres ja tenim el nostre rotllo muntat, amb les nostres coses i els nostres embolics, però almenys és nostre i no d'un que ve de fora a fer-se el xulo.
4: Però no veure l'oportunitat! Això és futur! Poder, diners, influència!
2: I mal de caps, problemes i gent com tu donant ordres. Que no, home, que no! Que ho vols entendre o què?
0: El vent bufava més fort, com si també estiguera escoltant la conversació. I pot ser sí, perquè hi ha llocs que tenen caràcter. I aquell camp de futbol en tenia molt.
4: Geno, jo, donant l'última oferta. Última! Després, ja no parlar.
1: Au, abans, sorprèn-nos que sí hem vist de tot i encara es queda capacitat per a riure'ns un ratet.
2: A veure amb què ixarà este, perquè quan diu idea brillant, normalment el poble acaba pagant la factura.
3: Segur que és una barbaritat. Jo ja estic entre la curiositat i la necessitat d'eixir corrent, per si de cas.
4: Si ajudar-me... Jo feu de Pico capital mundial de gastronomia estratègica. Figatel, centre global. Exportar a tot el món.
0: Hi ha moments en què no saps si riure o enfadar-te. I este era un d'eixos.
1: Però tu t'estàs escoltant o què? O això ja va de moda, discurs automàtic sense cap filtre.
2: Gastronomia estratègica, diu. Mare meua, això no és cuina, és la OTAN amb aioli.
3: Figatell, arma mundial. Mira, jo no puc, eh? Això ja és massa.
4: No riure, no riures. És idea molt bona. Menjar un eix al món.
0: Trump començava a perdre la paciència. I quan algú com ell perd la paciència, deixa de disfressar les intencions.
4: Vale, ja prou, prou. Vosaltres no entendre res. Jo voler fer-ho bé, però vosaltres... Complicats, molt complicats. Jo podria fer-ho fàcil, molt fàcil, però ara I am angry, enfadat, molt enfadat, cabrejat, molt cabrejat.
0: Eixa frase no sonava gens bé. Trump, a poc, poc, poc, anava canviant el seu color taronja per un altre color. Roig, no. Groc, no. Morat. En fi, un arc de Sant Martí. Mentre li eixia fum per les orelles i bromera per la boca. Hi ha persones que quan no aconsegueixen el que volen, negocien. Altres insisteixen. I després està el cas d'ell, que directament comença a amenaçar. Però el que no sabia és que davant no tenia qualsevol. Eren pegolines.
4: Ja està bé, ja està bé. Jo vinc així amb respecte. I vosaltres riure, dir que no. Fer-me quedar molt mal.
1: Tu no necessites ajuda per quedar mal, home. Això ja ho portes de sèrie.
2: I si has vingut a intimidar, ja pots tornar a pujar a l'helicòpter, bonico.
3: Perquè així l'únic que ens espanta és una ponenta d'agost.
4: No subestimar-me. Jo puc fer molt de mal, molt. Jo tindré molt de poder, exèrcit, molts diners, molta influència.
0: Les paraules sonaven fortes, però també desesperades. com si el control se li escapara entre els dits.
4: Jo puc enviar gent, controlar coses, tallar ajudes, fer pressió.
2: Pressió? Tu no has vist una paella un diumenge amb pressa, ni una reunió de veïns quan hi ha problemes. Això sí que és pressió de veritat.
3: Quina mala jet del tio este.
1: Escolta, Mónico, que si ja tenim prou mal de caps, eh? Si vols fer algo útil pel nostre poble, posa't a arreglar les forats dels carrers.
0: El camp de futbol on estaven reunits va tremolar en aquell moment. Com si aquell lloc també estiguera dient: «Així no passes». Però ningú d'ells es va donar compte. Estaven massa calorats discutint.
4: Vosaltres no entendre, no entendre la situació. Això és global, gran, no és poble xicotet. Jo no demanar més, jo avisar, si no ajudar, jo vindré igual a trompetitjar pego.
0: I ahí estava l'amenaça clara, sense disfressa, sense somriure.
1: Pues vine, Bonico, vine, però vine preparat, perquè així no t'esperarem amb els braços oberts.
4: Vosaltres no sabeu amb qui parlar. Jo no perdré mai, mai, última vegada. O esteu amb mi, o contra mi.
0: I quan tot pareixia que ja no podia anar més enllà, va anar.
4: Això és ridícul! Ridícul! Jo president! Jo molt important! I vosaltres? Vosaltres res! Sou un pobre xicotet! Sense poder!
1: Ai, redeu, mira, hi ha esclatat! I nosaltres així mirant com si fora una mascleta.
2: Ja t'ho dia jo, Marta. Este no anava fi del cap.
3: Ni del cap, ni del pentinat.
4: Jo tornaré amb tot, amb exèrcit, amb màquines, amb tot.
0: La veu li tremolava. Ja no era estratègia, era ràbia pura.
1: Ei, haveu notat això?
2: Ai, sí, això no és normal.
3: Ai, mare, que el camp de futbol tremola.
4: Això és poder! Jo feu tremolar-ho tot!
0: Però no, no era ell. El camp de futbol, el poble, o vés a saber què, estava dient prou.
4: Jo me'n vaig, però això no ha acabat. Pego, pego serà meu.
3: Ves-te'n a pastar fang, home.
2: I no tornes, que ja tenim prou espectacle.
1: I si tornes porta algú útil, que paraules ja en tenim prou.
4: You? No! Vosaltres! Error! Gran error!
3: Error el teu de vindre.
0: I de sobte, el que semblava impossible va passar. L'helicòpter va començar a perdre estabilitat, com si l'aire mateix li girara l'esquena. Les aspes colpejaven amb un ritme trencat, violent, escopint un vent desordenat que alçava pols.
4: No! No! Això no estava en el pla! No!
3: Sí,
2: ha desaparegut.
1: Jo diria que se l'ha tragat la terra.
0: El camp tornava a la calma, com si no haguera passat res, com si aquell moment haguera estat només un mal somni.
3: Pues mira, més mal de caps.
2: I sense ketchup esta volta?
1: Millor, que després tot s'embruta.
0: I així, sense exercis ni discursos grandiloquents, Pego va continuar sent Pego. Perquè hi ha llocs que no es conquerixen, ni amb diners, ni amb poder, ni amb idees estratègiques.
1: Au, anem on. A veure, soci, a veure, ara com arreglem el clot que ha deixat este home així?
2: Això sí que és un clot, com Déu mana. I no els que n'hi ha pels carrers.
3: Xiques, que igual sí que tindrien que començar a arreglar forats, eh?

0: Pues assistem. Tots els guis així acollonats per les pegolines, que són pitjors que Trump. Tenen més força. No poden. Ese home ve així i s'ha escaldat, home, per l'amor de Déu.
1: És la segona volta que ve i se'n va escaldat.
0: No, no, és la primera. Bueno, va enviar les avions.
1: Va enviar,
0: en el ketchup, però ell no va tindre bemols.
2: Així agarra amb l'aixar i els gallatos i amb el carrer i el que faça falta.
0: Andreu, el veig ahí molt concentrat.
3: A veure si és una premonició i s'estrella en un helicòptero.
4: Deixeu el pobre Trump, el president dels Estats Units, l'han votat més de la meitat dels americans.
0: Però tu eres fan de Trump, eh?
4: Jo no sóc fan de Trump ni de ningú.
0: Però és un defensor.
4: Però donar compte que en la vida... En Estats Units havien votat a ningú tant com a Trump.
1: A mi m'atrau molt, m'atrau molt sexualment.
4: Ja saps. Què és?
1: M'atrau...
4: No dic que és coixina, és. Que n'hi haurà gent que igual està envenenant tots els fans.
1: No, és
2: la cara tan
1: roja. Jo li poso un sac al cap i el cor... Mira, saps què? Deixa'm estar. No, no, no.
4: Ai, el veig passant-li la llengua pel nas, així. Però...
0: Ai, que asco.
2: A nit en la tele va ser el primer programa d'Aimar... Sí. I a última hora va parlar una
3: sexòloga, una uròloga,
2: i van parlar del tamany, i al final uno diu, ei, m'han dit que si el nas té alguna cosa que veure en el de això, i vaig dir, pues sí, i tracta el nas xicotet.
1: Pues entonces soy yo, xicotet.
2: O sigui que, vamos.
3: Los hombres y su cosa, como dice.
2: Mare meva. Si vinguera Trump així la porta va clara.
0: Però tu el que et preocupa a tu és que vaig a furtar-te la Marçal.
2: Uf, mira, a més ara que la tinc neteta, la tinc preparada per plantar tomaqueres. Si ve ara i em furta la Marçal, bueno, agarra la desborsadora i no sé què fas amb ell. Li pela el cap.
0: Jo trobo que de pego no hi seria viu.
2: No, no hi seria.
1: Què va? Primerament que no entra. I segon, que si entra no hi seria bé. No hi seria per patès.
3: No faltava que viniera este tipus aquí.
0: Andreu, tu per què creus que tanta gent l'ha votat?
4: Eh?
0: Que per què creus que tanta gent l'ha votat? No és normal.
4: Perquè n'hi ha gent que té molt mala llet.
1: És agradable morbo.
2: Molta promesa.
0: En sèrio?
4: Ah, però mira que ho va enrascar, però al final ho va traure l'home.
2: Sí, sí.
4: Eh? I perill. Que no es torni a presentar, bueno, però no pot tornar-se a presentar, no sé què, ell és capaç de canviar la llei.
2: Claro, i la canviarà.
1: Si
3: pudiera, lo haría seguro.
2: I això no posarà el fill.
4: Està canviant de tot.
2: No, posarà el fill.
4: Volia tirar a tota la gent que no li agradava a ell, i vam dir, no, que aixòs no els elegixes tu. Jo, com que no? Soc el president, jo elegixo a tots.
0: Clar que sí. En una escala de valors de maldat absoluta, què penso, que estaria per dalt o per al nivell o per baix de Hitler?
1: No comen.
0: No comer?
1: No comen.
4: Això són comparacions.
2: No comen. En l'escala de maldat del number one al number ten.
4: Però si així el dur és la indiferència en la que fa les coses. O sigui, agarra i es carrega a tot el govern de l'Iran, els infla bombes, es carrega bueno, a la netejaura que anava per allí, a qualquiera, i després ho justifica tot.
2: No, però...
4: S'ajunta en Netanyahu.
1: A la netejaura no seria que se la degué xingar, i després...
4: No, dic la que estava allí, en el govern de l'Iran estava allí discutint, i aquella dona anava agranant, i li va tocar.
2: I li va tocar.
4: No, haver-se ido a casa.
2: Però tu tranquil·la.
4: Lo que li sigui fatal...
1: Fatal.
4: Perquè ell ja tenia pensats a tres per a substituir a l'ayatola. I els tres eixos també se'ls va carregar. I que han posat? El fill de l'ayatola. Que sap, el primer que ha fet és amagar-se i tirar el mòbil. Perquè el mòbil és un perill. I ara busca qui t'ha pegat. Li tallat a l'estrecho d'Ormuz.
0: És que intel·ligència no té gens, eh?
2: Home.
0: No.
4: Home, ell no fa les coses eixes, és un senyor major.
2: Intel·ligència per a política, no, perquè no és polític.
0: Bueno, i la Melania, i ostres, no, perquè nosaltres encara el veiem de lluny i no sentim l'olor que fa, ni després que es tira el llit ni res, però tu donar compte la Melania, tio.
1: Melania, el que té que aguantar.
0: El que té que aguantar.
4: Home, n'hi ha que estar
3: pitjor. Ja no parlo ni ella, si parece un robot que estem manejando.
4: N'hi ha que estar pitjor que la Melania.
0: No ho sé jo, No sé, no
3: bueno, pero la tía, cuando esto acabe, pues se irá a su casa y forradita de pasta.
1: Te falta pagarle alguna pila al cul a Isha, ¿eh?
4: No ho sé.
0: Castro, ui.
4: Ella, desde luego, no te lo era a fer, perquè és capaç de, com no és americana, és capaç d'expulsar-la, d'enviar-la a Rússia o una cosa d'aixes.
0: Clar, és que ahí està...
4: Mira-la, tu a Ucrània.
0: Clar, és que ahí està el perill, tia.
1: Està el perill.
0: Perquè esta dona... Clar, és que...
2: O a l'aïlla de supervivientes.
0: No, a veure, que n'hi ha parelles que s'enfaden i fan tu al sofà, però és que ell la pot tirar d'Amèrica. És cuidado en esta dona.
3: De momento no, perquè le hace falta.
1: Però això li fan falta piles al cul.
0: Perdona, Aurora.
3: Que de momento no la va a echar porque es la primera dama, pero espérate a que esto termine, verás.
0: Bueno, ni han reis que han decapati... Han...
3: Pues
0: ni han
3: ella.
0: Reis que
3: sí,
0: han
3: decapat...
4: Ni han personas que
0: s'han
4: mort de repente per menos.
0: Han... I ni han reis...
3: És una possibilitat.
4: I n'hi haurà cola esperant a substituir a la Melania.
3: Sí, sí. También es una posibilidad.
4: Jovencitas y bomboncitos de 16 años.
1: Uf, yo me he chapado a que les
3: primer. No quiero ni pensar.
4: Alucinando de... De replegar el tiparraco este.
2: En Dines Meravelles, no?
0: No ho sé, jo no ho sé. Jo
2: en Dines Meravelles.
0: No ho sé. Diuen que tots tenen un preu, però... Uf, és que ja, això...
2: No patiu, que en 24 hores la guerra s'acaba.
0: Sí, clar.
1: No, no, no.
4: Però no et despotriqueu tant.
2: Això porta diguent tot des de fa mig any.
4: Igual el substituïgen i és pitjor.
0: Pitjor que això.
2: Home, està un poc difícil. Està molt complicat. Està complicat. Perquè el tio este, pitjor que este, ja trobe que...
0: Però...
2: Apague, vámonos.
0: Este home té... Jo no... Clar, a mi m'agradaria veure algun psicòleg i un psiquiatre que l'anàlisi psicològic que li farien a este home.
3: No, ja se l'han hecho.
0: Home, perquè...
4: El tanca aguantant, amor, però que li fa un anàlisi psicològic.
3: Ja se l'han hecho, bueno.
2: S'ha parlat ja d'això.
0: Però qui s'ha fet... Que li ha fet un anàlisi psicològic que seus, vull dir...
3: Psiquiatres, un...
0: No, a veure, no estic dient psiquiatres de fora, no. Un psiquiatre que vaja, que el vega... i que dona ese imparcial, vull dir,
3: este és un psicòpata.
0: No, és un psicòpata.
4: Si l'home és normal del tot, es veu, Deus,
1: Andreu,
4: parla.
1: És un psicòpata, no, és un psicòpata.
4: Per què? Perquè s'ador parlant.
2: Això no es pot analitzar, un element com és
0: impossible. Home, està clar, no fa falta ser massa llest.
4: Que és que el rodegen què? Que el ministre de Sanitat... que és antivacuna i que diu que la gent té que morir-se i que no passa res, que muiguen, que és el mateix que no tindria ningú ministre de Sanitat. I el després que posa d'immigració el cubano este, mare, no deixa immigrar ni a sa mare.
1: Mare meva, escolta, Radio Pego no arribarà allí als Estats Units, no?
2: Com que no?
1: Perquè si tramosen,
2: molt
1: bé pa casi.
4: Perdona, si no és res.
2: Internet està ahí, el podcast està ahí.
0: Si entren a Radio Pego, mos poden escoltar, eh?
2: Vicent, poso una barrera que no passe més allà del País Valencià, que no vagi més allà.
0: Però anem a veure, són pegolins i pegolins, mos fa por Trump.
1: A
0: Pedraes, a
1: Pedraes.
0: Si no ho impedís l'autoritat, clar.
1: Clar, home, clar, està clar.
0: Perquè...
4: Pues no sé què dir-te, saps? Troba que vinguera Trump així i proposara quatre negocis, bueno, se li apuntarien a la carrera en seguida.
1: La qüestió és si mos tira
4: lluetes de lleponets. En
2: diners torrons.
4: Mare meva, si n'hi ha per ahí.
0: Dicem-ho així perquè Montenim Canària, Montenim Canària i a Sora...
2: A on mor anem?
4: Del cap.
0: A casa no, ja.
2: Del cap.
0: Bueno, pues anem acomiadant-nos perquè mos queda només un programa que va ser el Quebec, que serà especial per acabar temporada.
1: Així com Trump ha desaparegut, pues jo també, bueno, avui no, encara queda el pròxim programa. Adeu, adeu.
0: Adeu.
2: Adeu. Adeu, adeu.
4: Au.
2: Fins l'altre.
4: Au.

0: perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

Una vegada més, hem d'agrair als nostres mestres i professors, a tot el col·lectiu docent, l'esforç històric que han fet i continuen fent a favor de la nostra escola pública, tot i incloent dins d'aquest col·lectiu les escoles cooperatives que sempre han mostrat vocació d'escola pública. En emetre's aquest programa, moltes persones del sector de l'ensenyament hauran perdut quasi el 50% del seu sou mensual a favor d'una vaga indefinida que demana la millora de la qualitat dels nostres centres i de les condicions dels professionals i de les professionals que els atenen. Lluny del que pretenen fer creure els qui en

es malgovernen. Aquesta vaga no té cap caràcter econòmic i aprofiten els seus mitjans de comunicació per fer quedar el professorat en el seu conjunt com a pesseters, quan en realitat ha estat convocada la mobilització per la baixada de les ràtios de l'alumnat per unes infraestructures segures i dignes, per la reducció de la burocràcia, de la burrocràcia, diria jo, per la recuperació del poder adquisitiu perdut des del 2010, per la millora de les plantilles docents i per la potenciació del valencià en l'àmbit educatiu.

Els actuals gestors de la cosa pública no estan per millorar res, ni l'ensenyament, ni la salut, ni el transport, ni res del que siga públic, perquè en aquest cas disposen de menys pecuni per abocar a les butxaques dels seus amics coneguts i saludats, com s'ha vist recentment amb els 72 milions d'euros aprovats per a escoles que segreguen per sexe i es troben adscrites a la secta catòlica de l'Opus. No hi ha cap mena de dubte que una vaga d'aquestes característiques, i que a més pot allargar-se més del que convindria, suposa per a la comunitat educativa un autèntic mal de cap. Però s'ha de dir, a les clares, que la responsabilitat d'aquesta convocatòria recau sobre la Conselleria d'Educació i el govern presidit per Juan Fran, qui, a més, ha trencat el consens i l'harmonia que suposava la Llei d'Ús i Ensenyament del País Valencià, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, tot i accentuant l'inadmissible maltractament dels drets a les persones, al coneixement i a l'aprenentatge de la nostra llengua.

0: Salutacions ben cordials, eh? Si ara mateix escolta aquest programa és perquè es troba en la sintonia d'una ràdio que forma part de la xarxa d'emissores municipals valencianes i que programa dins de la seva graella 4 en un taxi, el magazín semanal, que procura situar-se a l'altra part de la finestra per poder analitzar el que passa al nostre poble, a la nostra comarca, al nostre país i al conjunt de les terres peninsulars, si és que ve el cas. Des de l'inici del programa, engastat com a paisatge sonor, la banda Sènior i el Cor Brutal, així com Rapsodes. Tot seguit escoltarem el tema Inventari, del cantautor de l'Horta, Pau Alavajos.
1: Passa l'hivern i no aconseguisques esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els dos mesos i els 21 dies.

0: fent l'herència que ens vareu deixar.
1: A l'Escola Comarcal portem 50 anys cultivant la nostra llengua, l'educació en valors i la cooperació. Descobreix el nostre projecte educatiu en plena natura, amb una metodologia activa, innovadora i en contínua transformació pedagògica. Vine a l'Escola Comarcal.
2: 96 123 19 33. Una escola que enamora.
3: Al programa d'avui portem una festa escolar amb molta tradició. Es parlem d'una escola que fa més de 50 anys que té una clara presència dins del panorama educatiu de l'Horta i de la Ribera i amb una incidència en el conjunt del País Valencià des del punt de vista pedagògic i didàctic. Es parlem de la festa de la primavera de l'escola comarcal, de la nostra escola comarcal de Picassent, lloc on cada any s'apleguen, a més de l'alumnat i el professorat del centre, famílies senceres, per gaudir d'una trobada que arrossega una tradició de més de 40 anys.

0: Aquesta melodia que acabem d'escoltar va ser la sintonia, bueno, ara remasteritzada per Bertomeu Ortega, de la primigènia ràdio escolar, una eina didàctica que encara ara roman al centre i és utilitzada per l'alumnat i el professorat.
1: Un, dos, tres i...

0: Enguany, la nostra ràdio comarcal, que així és el nom de l'emissora de l'escola, també ha eixit a la pèrgola del gimnàs i ha animat les primeres 4 hores de la jornada en què, a més, ha compartit espai sonor amb la colla de Tabalsi i Dolçaines de Picassent, la Batucada d'Alcàsser i la Moixaranga de Sueca, amb la mesa de la qual vam tenir aquesta, o van mantenir, més que tenir, van mantenir aquesta entrevista.
1: I estaríem interessats en dir-nos com d'esforçat és això de les moixarangues. Se li ha de dedicar molt de temps?
2: Doncs, bé, no molt de temps. Pense que un poc de compromís sí que fa falta, però nosaltres assagem una vegada a la setmana i amb això és... Bé, quan s'arriba a una actuació potser hem d'assajar més, però amb una volta a la setmana va bé. I per a muntar les figures i preparar els assajos, doncs sí que els que formen part de la tècnica, els mestres antigament, ara diguem tècnica però és el mateix, ens reunim abans una hora o dos o més temps per a preparar tot.
1: Com munteu les figures? I sobretot a mi em preocupa d'on tragueu les figures. N'hi ha algun manual?
2: Sí, hi ha un repertori moixeraguer, diguem, de figures oficial, que forma part de la tradició, però també estan dins, acceptades per la Federació de Moixerangues. I de dins d'aquest repertori escollim les que podem fer, les que ens agrada i així escollim. Però estan ja, diguem, prefixades.
1: Quan aneu a actuar a algun lloc, qui prepara les figures? Com es trien les figures que heu de muntar?
2: Val. Doncs, en el nostre cas, nosaltres la tècnica som 3 i abans decidim, ens reunim i decidim amb la gent que sabem que va vindre a l'actuació quines figures podem fer, quines ens avellix intentar o practicar, perquè potser volem que persones de la colla practiquen una figura determinada, una posició determinada, i ho decidim per a cada actuació conforme volem.
1: I quan no te fan cas, amolles garrotar a la gent que no te fa cas?
2: Sí. Som xerraorets, podríem dir, i jo alço un poc la veu, ells alcen per damunt de mi, però generalment fan molt de cas.
1: Observe que ja no porteu gallato. En lo xulo que és això del gallato, per què?
2: Nosaltres, jo la moixaranga de Sueca crec que jo porte des dels 17 anys a la colla i el mestre mai ha portat gallato. Això, no sé, ho hem deixat darrere nosaltres.
1: Però és una llàstima, Diana, perquè forma part de la indumentària, igual que porteu faixa.
2: Sí, potser busque un gallato per a la pròxima actuació. Estaria bé, per a pegar-li al que no fa cas.
1: Bueno, avui heu vingut un número reduït de persones. Jo no sé si això és un perill a l'hora de fer la pinya.
2: Sí, la veritat és que quanta menys gent som, més complicat és fer... Existeix més risc. Nosaltres el que fem és rebaixar, diguem, el nivell o l'alçada de les figures per a que sempre siga segur i no hi hagi perill.
1: Hi han figures en moviment? Me ve a mi que si la Figuereta o la Sènia... N'hi han figures en moviment?
2: Sí, la moixaranga es caracteritza per tindre figures en moviment, figures que roden, com la Sènia, figures que potser es munten amb una cançó diferent, com la campana, que quan es corona es llança, diguem, una corona que porta el xiquet al cap... Sí, hi ha figures en moviment.
1: Heu fet alguna jornada aixina de conjunt amb castellers?
2: Sí, de tant en tant. Nosaltres l'any passat ens vam juntar, diguem, farem comboi amb els castellers de la Sagrada Família de Barcelona i ells vingueren a Sueca. Farem un assaig conjunt, una actuació conjunta, ens relacionarem, ens coneguerem, ens enriquirem mútuament i va ser la veritat és que molt xulo. I no tenim molt de contacte, però tant en tant en tenim i m'agrada molt.
1: Escolta, no és la primera vegada que vens a la festa de la primavera, que veniu a la festa de la primavera?
2: Sí, sí, jo ja fa bastants anys que vinc a la festa de la primavera. No sé si he vingut 4 o 5 vegades. Sí, m'agrada molt.
1: Això no va dir-te, per què repetiu?
2: Repetim perquè bé, tenim gent de la colla que els fills xiquets de la colla estudien ací i sempre ens agrada molt vindre per a pues que compartir aquesta activitat cultural al centre, que ells ho compartisquen també amb els seus amics i amigues i és un ambient molt agradable i sempre ho passem molt bé.
1: Diana, moltíssimes, moltíssimes gràcies per explicar-nos totes aquestes coses de les muixarangues que són tan desconegudes, tan nostres i tan desconegudes.
2: Sí, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i esperem tornar.
0: Pel set de la ràdio van passar durant la festa de la primavera d'enguany persones que s'estrenaven com alumnes i fins i tot joves que provenien d'altres centres on ens asseguraven que no tenien aquesta mena de celebracions. És el cas de Vega, de l'Escola Pública de Benimodo, que era el segon any que acudia a la festa de la primavera i estava encantada. També vam parlar una estona amb la Marina, una jove de Picassent que començarà l'any vinent, el primer curs de secundària, i ens va dir que estava moltíssim il·lusionada per poder-ho fer.

Seguidament van acudir al lloc on es trobava la nostra ràdio comarcal diverses representacions de les cooperatives d'alumnes per tal d'explicar el que oferien i esperonar la concurrència a què adquirir els productes que havien dissenyat. En aquest sentit, van passar pels micròfons de la ràdio Zoe i Guillem, de cinquè de primària, Ada i Llum, de la classe de l'Encantada, que ens van oferir el seu producte, portafotos, Nella i Aina, que ens van explicar que la seva cooperativa oferia portallapis, i Anna, de la classe dels gambusins, també explica el producte de la seva cooperativa.

0: com es pot comprovar, per la ràdio van passar moltes, moltes persones, però tot seguit reproduïm l'opinió d'uns pares pagats amb l'escola, no d'uns pares qualsevol, no? Els parlem dels pares d'un dels mestres que enguany ha començat curs com a profe de secundària.
1: Sí, al set de la ràdio tenim a dues persones, a Toni i a Txelo, que estem interessats en conèixer la seva opinió sobre la festa de la primavera. Sembla que és el primer any que s'acosten a aquesta festa, no sé si és així, Toni.
2: Sí, és el primer any que venim ací i estem sorpresos, la veritat. Gratament de l'ambient i de, bueno, espectacular. Totes les activitats i, bueno, pues no coneixíem i la veritat que si podem repetirem.
1: Qui és el culpable de que estigueu ací a la festa?
2: Bueno, pues el culpable és el meu fill, que és professor d'idiomes de secundària i mos ha dit que n'hi havia pues una jornada de portes obertes i que vinguérem i s'ha animat i, bueno, estem encantats.
1: L'ambient, fes-nos una pinzellada de què et provoca aquest ambient.
2: És que definir-ho és difícil perquè, clar, és un cúmul d'activitats, de shows, no? Sents una batucada per un costat, música per altre, l'ambient. És, com te diria jo, un event supercomplet. O sigui, sincerament, s'està molt a gust i, bueno, pues se disfruta a tope, la veritat.
1: Ara que no mos sent ningú, Toni, el teu fill està content d'estar per ací?
2: Pues bueno, ell s'estrena este any i està encantat, la veritat que sí. M'ha parlat molt bé i, bueno, això vol dir que pot ser el primer any de molt més, si Déu vol.
1: No sé si quedareu tot el dia, vos quedareu tot el dia o marxareu a dinar, com ho teniu?
2: Sí, bueno, anem a allargar el que puguem perquè tenim compromisos, perquè, bueno, ha sigut un poc pensat i fet, però la veritat que estem tan a gust que anem a estirar el que puguem, sí. Anem a veure totes les activitats i ara crec que n'hi ha música en directe, o sigui que no se ho anem a perdre.
1: Heu visitat el centre? Heu visitat l'edifici?
2: El de primària, sí. El de primària ens ha fet una tournée el meu fill, no s'ha deixat ningú espai. Hem vist locals molt grans, molt ben acondicionats i la veritat que disposats perquè els xavals puguen donar lliure la imaginació i tot el que puguen donar ahí en espais molt còmodes i amples.
1: Té alguna cosa que veure amb la teua escola, esta escola?
2: Perdona, que m'ha fet gràcia. Pues no se pareix absolutament en res, a res, però a ninguna. O sea que ojalá tinguera jo, a part de que ja tinc molts anys, pues haguera tingut un espai com este per poder disfrutar i bueno. Bueno, jo vaig estudiar en les escoles Pies de Sant José de Calassanz, que no està mal. Després ja me vaig passar a Meliana i de Meliana a Paterna. I bueno, he tocat escoles, però què res tenen que veure en esta?
1: Bueno, els escolapis tenien fama. No sé si anaves a Carnissers, a Misser Marcó o a on està? Allà en la Malvarrosa.
2: No, a Carnissers, on està les Torres de Quart. I la veritat que tinc records molt xulos perquè era molt xicotet. Vaig fer primer, segon i tercer de GB. I bueno, pues tinc records molt xulos. Però també, com bé dius, era un col·legi top, però me quedo en este.
1: Molt bé, Toni, Txelo, has de dir alguna cosa. Què et sembla?
3: Bueno, pues aparte de lo que ha comentado Toni, yo también me he quedado muy sorprendida porque me encanta la naturaleza y aquí veo que hay un espacio abierto, vamos, que es maravilloso. Y sobre todo que es como una familia, o sea, el trato de los profesores con los alumnos es pues muy familiar, muy cercano y la verdad es que eso pues también dice mucho del colegio.
1: Una família de més de 700 persones, imagineu-vos quina família poder portar endavant tot este tinglado. Què sents, Txelo? Què te ve ara a la ment? Quin pensament te ve ara a la ment?
3: Pensamiento, pues no sé, de poner alguna tirolina, que es lo que me gusta a mí, y estaría yo colgada por ahí por el aire. Porque como te digo, es tan grande, hay muchísimas actividades, la verdad, pero es que da para mucho más, da para mucho más. Y bueno, la batucada a mí me encanta, la batucada y la música me gusta mucho, porque da vida, la verdad es que da vida, te olvidas de los problemas, de las enfermedades y te olvidas de todo.
1: He de dir-vos que sí que són molt feliços, no sé si se ho cregueu.
3: Sí, sí, me lo creo. Porque la verdad...
2: Se percibís la
3: verdad. Sí, se percibe en el ambiente que aquí pues es, no sé, como he dicho antes, muy familiar y como que conectas con todo, no sé, la verdad es que se está muy a gusto.
1: Molt bé, Toni, Txelo, moltíssimes gràcies per haver acceptat esta entrevista de la ràdio.
3: Gracias a vosotros.

0: Doncs, ja que hem escoltat els pares, tot seguit reproduïm l'entrevista feta al fill, actual mestre de secundària, responsable de bona cosa de l'àrea de llengües. Ara veurem com va la cosa.
1: A set de la ràdio ens trobem amb un mestre novell, amb un mestre que tot just ha començat ara. El seu nom, bueno, és un mestre d'aquells també dels poli, polilingüe, polifacètic, polimolt.
2: Sí, sóc Jonathan, què tal, com estàs? Sé aquí.
1: Escolta, Jonathan, enguany t'has incorporat a aquesta escola. M'agradaria saber què és el que... Quina sensació t'ha produït l'escola... Quina sensació t'ha produït l'escola comarcal?
2: Home, doncs l'escola és molt diferent al que jo estava acostumat, perquè jo vinc de treballar en una escola que estava en Paterna, duia 7 anys allí, i és una escola que estava, típica escola enmig del poble, no? Un edifici, i no era tan familiar com així, diguem, no? Així el que m'ha sorprès és la familiaritat que es percep en l'ambient, i de veres, porto un any, però és com si portara 10 o 15, no sé.
1: Com t'han rebut els alumnes? Com et van rebre? Perquè un mestre nou...
2: Bé, la veritat és que bé, home, és de veres que en el temps te vas fent més amb ells i ja quan portes uns mesos, pues, la veritat que jo me sent molt a gust, els vull molt, note que ells me volen molt a mi i això és molt important.
1: Fas classe de castellà, d'anglès i d'alemany.
2: Jo dono diverses llengües, però així ara mateix aquest any estic donant castellà i l'alemany en secundària.
1: Alguna vegada t'ha passat que estaves en castellà i has dit alguna cosa en alemany?
2: Sí, totalment.
1: I a l'inrevés?
2: I a l'inrevés també, sí, perquè al final jo sé francès també, sé anglès, sé alemany, són les tres llengües estrangeres que sé, a part del castellà i el valencià, i sempre és normal que el xip de vegades te faci plup i se te creue. Clar.
1: En quin idioma s'enfada Jonathan?
2: En valencià, però no, ara en la ràdio no puc dir el que dic.
1: No, val, però en valencià t'enfades?
2: I en castellà, sí, en valencià i en castellà, que són les llengües maternes meues. La gent se creu que l'alemany a lo millor és el que més fort sona, però els insults en valencià tenen també molta força.
1: L'alumnat, ja ens has dit que t'han rebut molt bé. Com els veus el nivell, tu que vens d'altres escoles? Quin nivell té la gent de la comarcal?
2: El nivell, pues, home, molt bo, la veritat. Molt bo, perquè així se treballa de molts diferents maneres, fent a través de projectes, tot també molt pràctic, i això fa que l'alumnat, pues, adquirisca també molt bé les capacitats en l'idioma o en l'assignatura que siga.
1: Com et vas enterar que venies a l'escola? Qui et va dir presenta't a la comarcal?
2: No, jo vaig enviar currículums a moltes escoles a principi d'estiu de l'any passat i a principi de juliol me varen cridar: oye, vens a fer una entrevista? Dic, clar. I així que vingui, clar, me va sorprendre perquè digui: ostres, l'escola esta està allà enmig de l'horta, jo no la coneixia de més ni res. Me va agradar també que estiguera en aquest entorn. I res, vaig fer l'entrevista, me n'aní de l'entrevista molt content, la veritat, li ho vaig dir a meus pares i als amics i tal, dic, me n'anà content i crec que ells estan contents també, per les sensacions, no? I en efecte, al cap de 2 dies me cridaren la cap d'estudis, me digué: Jonathan, que hem decidit agafar-te pel teu perfil i tal, i que si vols treballar amb nosaltres, i digui, pues sí.
1: I fins quan vas estar en aquesta escola, més o menys?
2: Ah, fins que me diguen, en principi fins que me diguen. Claro, fins que ells vulguen o me, saps, que confien en mi, pues així estaré.
1: Jonathan Orfidensen.
2: Auf Wiedersehen.

0: Com que ens trobem enfarinats en opinions de mestres novells, tot seguit escoltarem el que ens va comentar la Judit Roig.
1: Ens hem topetat amb la festa de la primavera amb una mestra políglota, polilingüe, polimorfa, policia no, perquè així no n'hi ha policies, afortunadament. Són mestres que somriuen, generalment. Ens hem trobat amb Judit Roig, és mestra de valencià, de castellà i de llatí. Des de quan?
2: A veure, deixes tres assignatures des d'este curs, però de valencià des de fa temps.
1: Però en esta escola és on has estat fent classes?
2: Sí, porto un any, estic de substitució i res, porto des de setembre, així, durant guerra.
1: I què tal l'experiència amb la gent jove?
2: A veure, com sempre, molt caòtica, molt divertida, molt estressant i també molt... com que dona molt de gust veure que realment estan aprenent tot el que esteu treballant a l'escola, o sigui que molt, dona molt de gust.
1: Judit, cada dia és diferent en aquesta escola?
2: Sí, totalment. N'hi ha dies que no saps ni per on et cauran. És increïble, en aquesta escola es fan moltes coses i sí, o sigui, tots els dies són diferents. A mi he d'admetre que la setmana que tenim rutina dic, per fi tenim una setmana normal.
1: Què és allò de rutina? Explica-nos.
2: Pues fer classe normal. Vale. Sí, però... Sí, a veure, res, és que és una escola que definitivament fomenta molt tot el que té a veure amb experimentar coses tant dins i fora de l'aula, més que en altres centres que he estat, i es nota. Vull dir, es nota molt i crec que impacta prou positivament en els alumnes.
1: Respecte dels alumnes, com són? Com és la gent de secundària d'aquesta escola?
2: Jo te diria que va per curs, però en general te diria que són molt moguts, crec que són molt moguts, tenen moltíssimes ganes de xerrar i poques de treballar, són persones que tenen moltes ganes de viure també i de fer moltes coses i crec que al final són persones que estan buscant-se i entenent-se a si mateixes. O sigui que és molt interessant poder estar allà i acompanyar-los en el seu procés.
1: Per tant, valoreu molt més aquest aspecte humà que no l'aspecte de l'ensenyament?
2: Sí, jo crec que sí, totalment. Jo crec que, a veure, al final sempre s'ha de buscar un poc fer l'equilibri entre les dos, intentar que una acompanya l'altra, però sí, totalment, definitivament.
1: És gent solidària, la gent de secundària?
2: Sí, massa, sí, molt, ho som.
1: És gent que diríem, qualificaríem persones? Són persones aquesta gent? Són bona gent o no arribaríem a tant?
2: Jo crec que són molt bona gent, sí. A vegades són un poc animals i a vegades donen un poc de pas a l'art, però jo diria que definitivament són bona gent. Jo crec que tenen molt bon fons en general, sí.
1: Els pares estan preocupats per el després. Yeah. Els mestres esteu preocupades? Les mestres esteu preocupades per el després?
2: El dels alumnes, entenc, sí. Dius, no? A veure, jo crec que depèn de la professora a la que li preguntes. Jo personalment no estic massa preocupada, perquè crec que tots els alumnes que tens ací, n'hi ha de tot, gent que sap que vol fer la seva vida i gent que no, i pensa que això és part del seu procés vital, no? Jo personalment no ho estic, perquè crec que allà on vagin ho van a fer molt bé. Són persones que tenen bona base, que tenen bona fe i crec que han de trobar el seu caminet. I jo, personalment, si li preguntes a les orientadores, crec que no, però jo, el que sóc jo, no estic massa preocupada.
1: I si et diuen de quedar-te, què?
2: Home, clar, pues ojalá. Estaria molt bé, claro.
1: Ha estat una bona experiència el teu pas? És una bona experiència el teu pas per aquesta escola?
2: Sí, a veure, ha sigut molt dur. El primer any en la comarcal és dur, té moltes coses bones, però és adaptar-te a una forma de donar classe super diferent. És molt enriquidor i jo crec que del pollito que va entrar en setembre ha eixit una gallina allà posant ous ara en maig i juny. O sigui que estic super agraïda d'haver passat per ací per aquesta escola perquè crec que és una escola diferent, que fa les coses diferent i que intenta fer les coses diferent perquè sap que cal canviar un poc la forma d'anar a classe i com educar. O sigui que sí.
1: Has eixit amb els alumnes a algun lloc, a algun viatge, a alguna estada?
2: Sí. Mira, m'on vam anar Àngela i jo a Barcelona esta setmana passada, soles en 5 alumnes, però suficients. M'on vam anar a Barcelona a replegar un premi d'un joc de taula que vàrem fer i la veritat és que va ser una experiència superxula. Quasi perdem el tren, però jo crec que això forma part de, dels eixides en la gent jove. I a veure, sí, he fet alguna eixida més, me falta l'eixida de, dels de quart, perquè sóc tutora de quart, i anirem a un resort que n'hi ha que es diu Magic Robin Hood, per això, me falta eixida, que farem nit i tot, ai marea.
1: Molt bé, doncs, Judit Roig, moltíssimes gràcies. No t'he preguntat sobre el poli, el polilingüisme, d'on has tret tant de poli?
2: El poli en ve de casa, jo al final tinc dos carreres, música i filologia, però m'agraden molt les llengües. I a veure, llatí està en la base, dono llatí perquè està en la base de totes les filologies i res, als alumnes els fa molta gràcia que jo estudie japonès i en alguns moments me pregunten, això com es diu? O com seria el meu nom en japonès? I no sé, m'encanta parlar de llengües, és una cosa que sempre he tingut molta facilitat.
1: Judit Roig, arigato.
2: Arigato. Ie.
0: Tancarem aquest parèntesi de mestres de l'escola amb les manifestacions que ens va fer en exclusiva en Portbou, mesa de matemàtiques i de tecnologia als nivells de secundària.
1: I en el set de la ràdio tenim a la mestra de matemàtiques i la mesa de tecnologia de secundària, en part bou. Bueno, la primera pregunta és què fa una mestra un dissabte al dematí per ací?
3: Doncs la veritat, gaudir de la festa de la primavera de la comarcal, que al final és un lloc d'encontre d'antics alumnes, els alumnes d'ara i dels que vindran.
1: En part, tu portes anys ja en esta escola.
3: Sí, jo suposo que duré quasi 10 anys ja. Ahir a la Babalà, 10 anys, segur.
1: Ha canviat molt l'escola en eixe temps?
3: No, la veritat que no. Més o menys sí que bueno, podem ficar ordinadors, llevar ordinadors, algunes coses, però la idea d'escola i com és l'escola, no. Sí que és cert que si mirem enrere 20 anys, 30 anys, doncs sí que hi ha un canvi gran. Però ara mateixa, en els últims 10 anys, més o menys, jo crec que estem com més assentats, no? Sabem més el que volem fer, com ho fem.
1: Una festa esta de la primavera que segurament vostès estaran escoltant de fons, la colla de Tabals i de Dolçaines. Què significa la festa de la primavera, en part? Què significa per als mestres? No és molt més de treball, això?
3: Sí, i tant que és molt més de treball, però també és cert que amb l'alumnat i amb les famílies canvies el vincle, canvies la forma de relacionar-te i aleshores, al fer aquest canvi, el vincle és més fort, sobretot en alumnat adolescent, que costa més agafar el vincle i al transformar-ho, clar, l'escola és una altra cosa.
1: La gent de secundària, els alumnes de secundària, se senten més segurs en esta escola? No sé si has tingut experiències en altres escoles, en altres centres.
3: No, jo sempre he treballat així. Sí que vaig treballar en altre, però vaig estar poc de temps. Però sí que tinc el meu fill que ha eixit de la comarcal, altres xiquets que eixen de la comarcal, és diferent. El vincle, sobretot és el vincle, que són molt poquets, són molt familiars, aleshores això sí que canvia.
1: Hi ha pares que dubten de la secundària, del nivell de secundària i a l'hora d'eixir. Què els diries tu a aquests pares que dubten?
3: Que no dubten, que és una meravella, en tots els sentits. A nivell de vincles, a nivell de seguiment, a nivell de com tractem les assignatures, les matèries, que les donem un sentit per al futur i a més el fet de tot això fa que els xiquets se troben més segurs, tinguin molt més autoestima i si no, sempre se pot parlar i sempre se pot tractar.
1: Com són els avorrescents de la comarcal?
3: Els adolescents totals, però és això, vull dir, al final potser potser sigui molt pesat, però com coneixes moltes parts d'ells, vull dir, perquè tu no sols coneixes l'adolescent que està en classe avorrit o que un dia no està motivat, coneixes moltes vessants, no? Moltes cares, aleshores és una altra cosa.

0: No hi ha cap mena de dubte que cada any que passa, la festa de la primavera de l'escola comarcal concita un gran interès per a tota la comunitat educativa del centre, sense cap excepció, i així és com ens ho relata la seva actual directora, Inma López Primo. Un any més, festa de la primavera. I un any més amb la persona que fa de directora d'aquesta escola, justament en el moment en què ja veiem el cul del sac al final de la festa. Com és que insistiu cada any en fer una festa, una festorra com esta que feu?
1: Insistim cada any perquè cada any n'hi ha més gent, cada any n'hi ha més èxit de convocatòria i és una manera de retrobar-nos els antics alumnes, els antics profes, i els actuals per tal de continuar fent de l'escola comarcal una escola diferent i una escola que enamora, perquè fem casa, això és la nostra, i això fa que esta festa sigui un èxit. És una festa on col·laboren tots i totes i les famílies noves munten esta festa per a retrobar-se les famílies antigues i amb els antics alumnes.
0: Escolta, però és molt de treball. No te protesten els mestres i les treballadores i la gent de neteja? Esta gent...
1: Ningú protesta, ningú. És algo espectacular. N'hi ha una comissió de festa de la primavera que està formada per mestres i famílies, que són els que ho munten quasi tot. Després tenim l'equip de cuina i de neteja, que se fa càrrec de tot el tema de la logística. I després, des de veres, que també tenim els pares de quart d'ESO, 60 famílies, que se fan càrrec de... els entrepans, del bar, dels gelats... Aleshores, pues, bueno, fent pinya tots i totes, pues, se pot muntar una festa on avui sí, hem estat quasi 2.000 persones.
0: Inma, però hem de dir a la gent que ens escolta que això és un treball que comença en el segon trimestre i que dura més de 100 dies.
1: Sí, sí, això comença en el mes de gener. En el mes de gener ja comences les comissions a quedar i a fer reunions per tal de pues, la comissió de tallers. Ara tenim un grup de teatre de pares que ens ha fet una obra de teatre que ven a assajar cada dijous a l'escola. Tenim un grup també de Ausolan que bueno, pues, organitza tot el tema del companatge que n'hi ha que fer, els cafès, etc. I bueno, al final és el que diguem, l'escola som tots i totes i per a gaudir-la hem de fer pinya tots i totes.
0: He tingut el gust d'entrevistar al llarg d'este matí en la ràdio de l'escola, en la nostra ràdio, gent que venia per primera vegada i se n'anava amb ulls com a plats.
1: Sí, és guai també quan ve esta gent. El que passa és que és molt xulo quan ve una família que per primera vegada ve a l'escola perquè se'n va pues, això, en un somriure i en un dir això és algo diferent, però a mi me crida molt l'atenció la gent que darrere any ve després de molts anys fora de l'escola. I aleshores és perquè realment som algo més que una escola. I hi ha gent que ja no està vinculada a l'escola, ni a nivell familiar, ni a nivell d'educació, perquè ja han acabat i estan a la universitat. I avui, per exemple, ha sigut un èxit de gent que venia a l'escola siguent exalumnes i expares.
0: Això m'han dit que ha vingut enguany especialment molts exalumnes de fa 7, 8 o 10 anys.
1: Sí. I després han vingut molts iaios i besavis d'actuals alumnes de 3 anys de l'escola, que ha sigut un moment xulo també de retrobar-se, no? Que és molt xulo, sí.
0: Valoració final, tu diràs.
1: Valoració final és que tenim un equip en l'escola que no se pot dir en paraules l'equip que hem format així l'escola i que esperem que dure molts anys. En portem 53 i jo crec que comarcal n'hi ha per a rato, per a molts més, per les persones que estem, perquè se creguem l'escola, perquè creguem en una escola pública de qualitat i en valencià. I lluitarem per ella junt als companys i companyes de l'escola pública.

0: mi.
1: Doncs fins ací el reportatge que el programa ha pogut bastir amb la col·laboració de totes les persones que van intervindre tant en directe com mitjançant els enregistraments que hem emès. No hi ha cap mena de dubte que l'any vinent tornarem a la festa, si no hi ha cap novetat.

0: a Tornadia, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes que ens manté al corrent de les darreres novetats discogràfiques. A Tornadia, un espai bastit en col·laboració amb Més de Mil, una editora relacionada amb el món de la música professional i la comunicació. A Tornadia,
1: una producció de Ràdio Pego per a la xarxa d'emissores municipals valencianes.
2: No direm ni una paraula més. Els posem un tast del que és capaç de fer aquest cantautor de Xàtiva. Ei, des de la plaça del Mercat de Xàtiva.

0: Doncs ja ho han escoltat. Aquest pessic de música ens transporta directament amb allò que fa Abraham Rivas, un cantautor que ha treballat en la composició de nou temes fent un diàleg intern sobre qui som i qui volem ser i sobre com explicar tot això als qui estimem. És per això que ens hem traslladat fins a Xàtiva per poder enregistrar el programa que tot just a partir d'ara escoltaran. Abraham, sobre quines bases s'ha construït aquest àlbum?
1: Bé, són músiques que he anat treballant l'any passat mentre estudiava oposicions, curiosament, i a les nits anava treballant en peces musicals, no? Si et refereixes a la temàtica, parla sobre un moment meu de la meva vida en el que he estat pare i de manera indirecta m'ha provocat un estat de preguntar-me a mi mateix, no? De com em sent, quines coses em passen, què pense de les coses que passen al meu voltant.
0: A qui va adreçat aquest treball?
1: Sempre va adreçat a mi. Jo m'adreço a mi. Jo, sí, sí. Crec que no puc adreçar-me a cap altra persona. Jo en les cançons parlo molt en mi mateix. Fins i tot quan estic pensant en parlar sobre la meva paternitat o estic intentant adreçar-me al meu fill, del qual jo encara no sé a d'ell com li caurà les coses que pense o saps? Però sí que sé que estic parlant de mi i estic un poquet interrogant-me i al mateix temps també canviant-me.
0: Quins han estat els camins que ha seguit aquest compacte? Quins camins, des de l'inici fins que l'has vist en les teues mans o l'has escoltat per primera vegada al teu aparell?
1: Doncs ha estat un disc, per una banda, fàcil de fer l'última fase, la factura, la gravació, la part tècnica, interpretativa, però ha estat una mena de recorregut molt llarg des del principi, perquè jo, com ja t'he dit, que vaig començar a gestar-lo en un moment en què estava fent oposicions a mestre, i per tant atraveses una sèrie de fases i estats anímics molt, molt canviants, no? I veritablement que va començar seguint una col·lecció de cançons molt diferent. Aproximadament he fet 16 cançons i n'he descartat moltes, moltíssimes, perquè al principi vaig començar a fer una música una miqueta fosca. Em vaig adonar que estava fent cançons que parlaven un poquet de la cara negativa, no? Un poquet autodestructives. I moltes d'aquestes cançons o han anat caigent o han anat transformant-se. M'ho ha paregut molt interessant. Per això parlo de que el disc és una introspecció i he anat canviant-me a mi mateix a través de les cançons, perquè he anat eliminant tot allò que m'he vist reflectit i que no m'ha agradat. I al final de la fase han aparegut les cançons més positives i allò que pense que cal conservar d'allò que volia jo dir, no?

0: A Tornaria és un espai radiofònic en què els principals actors de la música valenciana d'ara mateix ens expliquen el que fan, com ho fan i per què ho fan. Avui ens trobem amb Abraham Ribas, un compositor que ha escrit unes cançons per a reflexionar sobre qui és i cap on va. El treball que tot just ara posa a disposició d'aquelles persones interessades subverteix les paraules amb la intenció de no amagar res, de ser una mica dur i una mica dolç al mateix temps, ja que ni vivim en un món perfecte, ni tenim raons per a desistir completament de l'esperança. No són paraules meues, són paraules d'Abraham. Abraham, per què no ho temes? Per què exactament no ho temes en aquest treball? Ni 7, ni 12, ni... No ho temes.
1: Perquè no ho són els temes que han sobreviscut. Clar. La tasca d'escriure cançons, imagina que com la tasca d'escriure qualsevol altra tasca, consisteix moltes vegades en destruir-ne gran part del que fas perquè no sobreviu, perquè són intents que has fet. De tota manera, a mi no em pareix un nombre de cançons prou interessant. I últimament estic escoltant molts discos que tenen com a màxim 9 cançons. És una casualitat. Discos que m'agraden molt i que tenen 8 o 9 cançons, com a molt. Molta gent, ja, algú m'ha dit que 9 discos no és un, 9 cançons no és un disc, és mig disc. Però bé, jo crec que el meu anterior treball també tenia 9 talls i pel que es veu és la quantitat de cançons que sóc capaç d'enllestir per a cada àlbum. I bé,
0: jo l'enllestir no estic d'acord. Jo trobo que eres capaç d'eliminar la resta i te quedes en nou.
1: Sí. Soc també molt de deixar en el calaix, si és millor.
0: Escolta, tot i que rítmicament i musicalment aportes coses diferents en cada tema, però em fa la sensació, i no ho sé, i m'ho hauries d'explicar, que tenen un denominador comú. Quin és?
1: Te refereixes a la música, a la temàtica?
0: No, la música és diferent, però la temàtica trobe que té un denominador comú. A banda de lo de l'estat en què trobares, de oposicions, del fill, etc. Hi ha algo, jo no l'he sabut esbrinar i per això t'ho pregunte. Dis-me-ho, per favor.
1: Home, en el format de la cançó, segurament allò que dona unitat és la lletra, no? Imagina que si trobes algo d'unitat, ha de ser aquest element, clar. Jo vaig treballant les lletres molt lentament i al final és molt... i reescrivint-les. I al final te n'adones que estàs treballant sobre totes les lletres al mateix temps. Això també fa que n'hi hagi una certa homogeneïtat. Musicalment també n'hi ha, perquè si vols que et conte més o menys com ho veig jo, el còctel... N'hi ha un parell de temes en una rítmica molt característica, de 4x4, un parell de temes en una rítmica ternària, 3x4, 6x4... Vull dir, sí que n'hi ha com parelletes de temes. Si uno vol trobar-les, les troba, no? I n'hi ha com 3 o 4 models més o menys de cançó que estan duplicats. No sé si això pot donar...
0: Bueno, ja explica, Aidan, ja explica el que uno intueix, però dius, hi ha algo, però no sé ben bé què. Este treball és perquè tens necessitat de conservar el millor de tu mateix per a l'esdevenidor?
1: Sempre tenim tots la necessitat, no? Perquè conforme passa el temps anem canviant i jo crec que ja escriure cançons i deixar àlbums com qui escriu llibres o fa qualsevol altra cosa ja te dona la oportunitat de dir, bueno, pues mira, així en aquest moment el millor que feia és això, no? Ha sigut un poc la intenció, sí.
0: I en realitat, què són per a tu les cançons que compons?
1: Bona pregunta. Bé, el primer dir que no sé tampoc molt bé per què ho faig, però sí que m'he adonat que quan me claven una cançó acabe prenent-me-ho d'una manera molt, molt seriosa en mi mateix, no? És una cosa, per això que trenque moltes, no? És una cosa, al final, jo veig la cançó com una maquineta de pensar, igual que es diu dels llibres, no? El llibre és la màquina de pensar. La cançó per mi és com una maquineta xicotigua, no? En 3 minuts No saps la de voltes que li pegue, no? I la de vegades que em veig a mi mateix i me trobe coses i dic, ostres, hasta quina idea estàs tenint, no? No. O sigui, com en el sentit que te descobrisses coses i mecanismes mentals i sentiments que dius, pues mira, no sabia que estava, m'agrada o no m'agrada, i si no t'agrada ja t'ho penses, no? És un poquet, no ho sé, jo en les cançons batalle molt.

0: Segur si durarà mentre jo dorm, mentre tu dorms, si tothom dorm.
1: Cada setmana, a la teua ràdio local, a Tornadia, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. A Tornadia.
2: Un programa en col·laboració amb el segell discogràfic independent i alternatiu Més de Mil, produït per Ràdio Pego.
3: Després d'escoltar el tema Tot hom dorm, interpretat per Abraham Rivas i recollit al seu treball sota el nom genèric de Cançons de la roba estesa, els convidem a gaudir d'aquest altre tema que tot seguit sonarà i que porta per títol Deixa'm entrar.

0: Cançons de la roba estesa és el disc compacte d'Abraham Rives, que a més ha comptat amb la col·laboració de Toni García com a tècnic de gravació, mescla i masterització, amb Josep Pérez, més conegut darrerament com a Ona Nua, en la coproducció, i destaquen també les col·laboracions de Jorge Molina, que ha gravat el baix. El programa d'avui, enregistrat a la plaça del Mercat, justament asseguts davant de Casa Floro, i que acaben d'aterrar i ho escoltaran vostès de fons, una escoleta que segurament estarà girant, estarà fent un tomb per la ciutat de Xàtiva. El programa d'avui, com diguem, mantenim conversa amb l'autor perquè ens puga guiar per entre les seues creacions més destacades. Abraham, sense el micromecenatge, hauria estat possible aquest compacte?
1: Aquest compacte no. Haguera pogut estar possible altra cosa, molt més humil, segurament no haguera gravat de la manera que ho he gravat. El micromecenatge, la veritat és que ha fet que ho puguem fer d'una manera molt, molt professional. Jo ja havia fet anteriorment l'experiment de gravar les cançons en casa, en un portàtil, un teclat, un parell de micros i ja està. Editar-ho en un cartonet i anar per allí de concert venent-lo. I la veritat que no hi ha punt de comparació, clar, en això jo he pogut comptar en els músics que has esmentat, en Josep Pérez, que és pràcticament molt més de la meitat del disc perquè ja ha gravat gairebé tot, menys el baix i la guitarra acústica i la veu principal, tot l'altre és ell. I el meu bon amic de tota la vida, Jorge Molina, que és un excel·lent baixista de València. Si no haguera estat per la campanya de micromecenatge, jo no m'hagués plantejat anar a estudi en gent. Fer-ho en la gent en la que jo sempre he volgut treballar, cridar a Toni García per a que estigui en els controls, per a que fera de tècnic, de producció i masterització. No haguera sigut un altre cartonet, segurament haguera estat una maqueta, un remedo, no?, d'allò que volia fer.
0: Tinc un dubte, no sé si faràs algun concert a un soterrani del segle XVIII.
1: Sí, clar, perquè és una de les recompenses més especials que teníem. Ja n'hi ha un grapat de gent, jo crec que seran vora 14 o 15, haurem de fer dos recitals, perquè és un soterrani menudet en el que hi caben 10 persones com a màxim, comptant-me a mi mateix. I sí, és un concert que ja he fet un simulacre i sona molt bé, perquè és un lloc descobert en el cor de la casa, on té els peus la casa, d'això parla la cançó Apèndix, i que sona molt bé a soles, en la guitarra i la veu. I tinc moltes ganes de fer-ho perquè és un lloc que, ho explicava en el blog de la campanya, és un lloc que descobrirem i que rescatarem de l'oblit i de la runa tota la gent que ens estimem, no? Així tota la família. I no sé, li tinc moltes ganes a aquesta recompensa, tinc moltes ganes de fer aquests concerts.
0: Serà sense amplificació i totalment acústic.
1: Sí, perquè té una acústica molt, molt particular que no accepta un volum gran, no? Has de ser tocant suau en una guitarra i una veu, i perquè té una reverb impressionant, no? Si clavares un amplificador destruiries com sona el lloc, no?
0: Escolta, no sé si quan faràs directes sonarà igual o paregut a allò que has enregistrat a l'estudi, o és una cosa que no t'importa?
1: Veritablement no m'importa massa, encara que sí que n'hi ha un element que farà que es parega més. Este disc he gravat en la guitarra acústica i pense defendre una guitarra acústica, no totes les cançons, però sí la gran part. Això manté un punt de connexió en el disc. Però de tota manera, no, quan escometem el directe no tenim tampoc pensat reproduir-ho tot. De fet, pense tocar en Josep Pérez, però clar, Josep Pérez en el disc va gravar quatre instruments. En mi podrà fer dues coses alhora, tocar la bateria i fer coros, tocar la guitarra elèctrica i fer coros. De manera que ja, per concepte, partim que anem a fer una versió reduïda, però que a mi m'agrada molt com està sonant. Jo crec que a la gent li agradarà.

lloc, massa prop o massa lluny del que en veritat som. Tant se val, vegem on van, no penses tant, deixa't anar.

que es puga fer amb les peces de la llar. Quan s'esfondren els ciments, tant se val i ens ho farem. No penses tant, deixa't anar. Quan t'ha fet por el que encara no ha passat.

0: Abraham Rivas ha fet tot un exercici de sinceritat urgent amb la paternitat al fons, com suggereix el títol. Tots coneixem el sentit de l'expressió d'haver-hi roba estesa, és a dir, quan hi ha algú present davant del qual no convé parlar d'alguna cosa. Però així, Abraham Rivas ja hem dit que subverteix les paraules amb la intenció de no amagar res. A tornadia d'avui transita per entre aquest treball d'Abraham i ho fa de la seua mà, a fi de no pedres, entre la qualitat i la proposta. I per què allò del subtítol, amb la paternitat al fons? No sé si és allò que m'has explicat al principi, però per què això?
1: Home, jo crec que perquè és l'esdeveniment més important que m'ha passat a mi en els darrers 5 o 10 anys, o potser de la meva vida, no? Llavors, clar, ha canviat moltes coses. Ha revelat també moltes coses. Per exemple, m'ha posicionat en aquesta mena d'intencionalitat que té el títol de no callar res. No sé si d'ací 3 anys diré, ostres, pues, hauria d'haver callat això i allò i l'altre, no? Però de moment està traguent-me una mena de voluntat de ser i una mena de ganes de ser alguna cosa. Això és el més valuós que té per a mi en aquest moment.
0: Té cançons de la roba estesa, cert regust a paisatge de la costera.
1: Segurament sí, tot i que n'hi ha cançons més urbanes o cançons més bucòliques, no? Diguem-ne, com roba estesa. Jo crec que sí, està gestat així. Totes les cançons, o gairebé totes les cançons, han nascut així, s'han treballat així, i bé, les hem gravat molt propet, als peus de la murta del Cira.
0: Procura aquesta proposta teua, per al que l'escoltarà, oferir alguna llum sobre el seu futur?
1: Com?
0: Si oferiràs, escoltant el disc, si oferiràs alguna llum, alguna persona que l'escoltarà sobre el futur d'aquesta persona?
1: Home, trobo que sempre és molt difícil encendre les llums dels altres. Però penso que, home, a mi em passa que a mi em generen certes pensaments o certs estats anímics, treballs, música, textos de gent, que possiblement no era la intenció encendre'm a mi res i... Vull dir, si jo faig aquesta estranya operació, potser alguna altra persona siga capaç de fer-la en la meva música. Tot i que no és la intenció, ja t'he dit que aquest és un disc que a mi m'ha funcionat per aclarir-me, no? Com a persona. També m'agrada dir que si jo he aconseguit dir alguna cosa de mi mateix, segurament estaré parlant d'alguna altra persona. I bé, si es sentís identificat i alguna de les cançons li servís d'alguna cosa, jo estaré molt content, clar.

0: De tant en tant tens l'oportunitat d'escoltar A Tornadia. Un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes que et posa al corrent de les darreres creacions musicals més properes. A Tornadia. No cal que cerques més. Ja estem ací.
1: A Tornadia és una producció de Ràdio Pego per a la xarxa.
2: Hem intentat acostar-nos al que ha estat capaç de fer Abraham Ribas. Un treball que hem recorregut i del que hem difós alguns dels seus temes. Però cal afegir que hi ha més, i tan interessant o més encara que el que hem escoltat. Si et trobes encuriosit o encuriosida i vols conèixer tot el contingut de la proposta musical que fa Abraham, hauràs d'adreçar-te a la teua tenda de discos de capçalera i demanar Cançons de la Roda Estesa. Abraham, moltes gràcies per haver-nos ajudat a comprendre millor el que fas. Escolta, una darrera pregunta. Per què el darrer tema porta com a títol Apèndix?
3: Molt bé. Abans ho has explicat, quan estàvem parlant del soterrani, no? Que n'hi ha una... Descobrim un soterrani i jo estava ultimant les cançons del disc, però aquesta cançó encara no existia. I el fet de trobar aquest espai en la casa i passar, ara no sé si són tres mesos treballant en aquest espai, colze a colze en la gent, vaig a dir-ho al meu sogre i uns amics de Sàtiva, vaig trobar que estava en un estat que necessitava una cançó. A mi em va passar, duc 2 anys visquent a Sàtiva, m'ha passat que fins que no descobrirem aquest espai, jo no em vaig sentir del poble. Va tindre un efecte molt particular en mi, passar molt de temps en les entranyes del poble. Traguem roca i pedra i pols i merda, anem a dir-ho clar, d'aquest espai, sota la terra, no? Del poble, coneguem a tota la gent del veïnat que ens preguntava què estaven fent, ens contava que ells també havien aparegut coves, soterranis, etc. És una llarga història. Te la condense molt ràpidament. La cançó ja parlava d'apèndix, que era com una mena de metàfora. L'apèndix és aquest espai al qual volia referir-me com una espècie de víscera, d'un orgue, podria ser un cor, però m'entrava millor apèndix en la cançó, però venia a ser una mena de víscera que un ha alliberat de la runa, ha respirat i ha canviat molt, no? Alguna cosa que s'ha obert en el cor de la casa, on té els peus la casa, sota la casa. També és per aquesta coincidència en el títol, l'apèndix, que he volgut que estiguera al final, també pel doble sentit que té l'apèndix, no? Tot i que n'hi havia molta gent que em deia que aquesta cançó havia d'obrir el disc perquè és una cançó que els agradava molt, a mi també, no? Haguera volgut també que obrir el disc, però he preferit que estiguera al final, no? Que te deixaren aquest sentiment positiu i misteriós alhora.
2: Doncs, explicat aquest dubte, escoltem el tema i ens trobem en una altra tornadia que podràs escoltar en la teua emissora habitual. Abraham Ribas, moltíssimes gràcies. Ens ha fet de decorat els porxes del mercat de Xàtiva i, com diguem, asseguts davant de Casa Floro. Abraham, gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a ti, Sequi. Un plaer.

0: Les emissores municipals valencianes són més i cada vegada tenim més presència i més coses a dir. Escolta'ns, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Cada dia. Radio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Radio Pego, la radio del día a día.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: Y recuerda,
1: son DJs. It's got to be.
2: Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.
3: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
4: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.